0: ens ha interpretat el quartet de corda en mi menor opus 16 d'Alberic Mañart.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Us convidem ara a sentir el poema simfònic Don Juan, opus 20, de Richard Strauss, en la versió del projecte orquestral Solti al Carnegie Hall, sota la direcció de Georg Solti.

0: S'acaba aquí el poema simfònic Don Juan, opus 20, de Richard Strauss, que sentíem en la versió del projecte orquestral Solti a Carnegie Hall, que dirigeix Georg Solti.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música.

Continuem amb música barroca, amb el divertiment escènic Idyl sur la paix de Jean-Baptiste Lully. Els intèrprets són les sopranos Françoise Massé i Julie Hassler, el contratenor Jean-François Lombard, el tenor Patrick Aubagy i el baix Arnaud Marzorati, amb la Symphonie du Marais que dirigeix Hugo Rennes.

Hem sentit el divertiment escènic i Ville sur la paix de Jean-Baptiste Lully en la versió de les sopranos Françoise Massé i Julie Hassler, el contratenor Jean-François Lombard, el tenor Patrick Aubagy i el baix Arnaud Marzorati amb la Symphonie du Marais dirigits per Hugo Renne.

Del compositor rus Alexander Scriabin podrem sentir tot seguit el concert per a piano i orquestra en fa sostingut menor, opus 20, una obra de l'any 1896 que consta dels moviments Allegro Andante i Allegro Moderato. Ens acompanyen Anatol Ugorski, piano, i els membres de l'Orquestra Simfònica de Chicago, sota la direcció de Pierre Boulez.

0: Alexander Scriabin és l'autor d'aquest concert per a piano i orquestra en fa sostingut menor, opus 20, que hem sentit en la versió d'Anatol Ugorsky, piano i l'Orquestra Simfònica de Chicago, sota la direcció de Pierre Boulez.
1: Nocturn. Ara us convidem a sentir el quartet de corda en fa major de Maurice Ravel, interpretat pel quartet Alban Berg.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: D'Antonín Dvořák podrem sentir tot seguit la Simfonia número 6 en re major, opus 60, per continuar la nostra programació. En sentirem la versió de l'Orquestra Filarmònica Txeca, dirigida per Jiří Belohlavec.

0: S'acaba aquí la sinfonia número 6 en re major, opus 60 d'Antonín Dvořák. Sentíem l'Orquestra Filarmònica Txeca dirigida per Jiří Belohlavec.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Per continuar, us convidem a sentir l'obra titulada The Last Sleep of the Virgin, de John Tavener, en la versió de Carlo Willems i Fiamminghi, dirigits per Rudolf Werden.

0: Acabem de sentir l'obra per corda i campanes de mà The Last Sleep of the Virgin, de John Tavener, en la versió de Carlo Willems, Campanes de mà, i I Fiamminghi, dirigits per Rudolf Werden.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit podrem sentir la sonatina Purivet, una obra per a piano de Xavier Montsalvatge composta l'any 1961. Ivet és la filla del compositor. Sentim-ne la versió del pianista Miquel Villalba.

0: Catalunya Música.
1: Ara us convidem a sentir la rapsòdia per violí i orquestra Opus 9 d'Ignaz Wagalter. Els intèrprets són la violinista Irmina Trinkos i la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per Alexander Walker.

0: Hem sentit la rapsòdia per violí i orquestra Opus 9 d'Ignaz Wachalter en la versió Termina Trinkos violí i la Royal Philharmonic Orchestra dirigida per Alexander Walker.
1: Catalunya Música.
2: Música del primer barroc alemany per continuar la nostra programació. Sentim la sonata a trio en sol menor que forma part d'un recull publicat a Hamburg l'any 1692 com a Opus 2. Ens acompanya el conjunt Stilus Fantasticus.

S'acaba aquí la sonata trio en sol menor de Dietrich Buxtehude, obra publicada a Hamburg l'any 1696. Ens acompanyava el conjunt Stilus Fantasticus.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem amb el concert per piano i orquestra número de catàleg 146 de Francis Poulenc. El sentim interpretat pel pianista Pascal Roger i la Filharmonia Orquestra dirigida per Charles Dutoit.

0: El pianista Pascal Roger i la Filharmonia Orchestra, dirigida per Charles Dutoit, eren els intèrprets del concert per piano i orquestra número de catàleg 146 de Francis Poulenc.
1: Catalunya Música.
2: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
3: Els economistes reclamen que...
2: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps,

0: manera més clàssica de començar el dia.
1: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques.
2: Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta.
0: El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana,

0: des del Met de Nova York, un dels títols més alegres del repertori, La fi de Regiment, de Gaetano Donizetti, amb la soprano Erin Morley i el tenor Lawrence Brownlee, dirigits pel mestre Giacomo Sagripanti.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí connectarem amb l'auditori des d'on sentirem la Coral Sant Jordi, que dirigeix Oriol Castanyer, i el cor canta amb l'OBC, liderat per Adrián Moscardó, la violinista Cristina Balanes i l'OBC, dirigits per Ania Vilmaia. En el marc del projecte participatiu Canta amb l'OBC, s'estrena l'obra Domèstica Maragda d'Helena Cànovas. El concert per a violí en mi menor opus 64 de Félix Mendelssohn i la sinfonia número 3 d'Anton Bruckner. Aquest és un concert de la temporada 2025-2026 de l'OBC que podreu sentir diumenge a partir de les 11 del matí des de l'auditori. Com sempre, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.
1: 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
2: I am a Catalan.
1: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
2: Catalonia has been the greatest nation in the world.
3: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
1: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
2: Jo sóc únic, n'hi haurà, n'hi ha hagut un nen com jo.
3: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
1: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Ja som dijous, 14 de maig de 2026. Aquí ens teniu, ja sabeu, compartint la nostra habitual banda sonora, la que fa que la sintonia que esteu escoltant, Catalunya Música, i sobretot el seu primer espai, que per això s'anomena El primer temps, sigui una banda sonora paradisíaca que ens permet, doncs, gaudir d'aquestes primeres hores, d'aquesta primera estona del nou dia. I avui volem començar amb Wolfgang Amadeus Mozart, que sempre senta bé. Certament, Mozart és el gran referent de la música de la segona meitat del segle XVIII. Podem tirar d'eslògan i dir allò del gran clàssic, el compositor que més aviat ens toca l'ànima, etc. Hi ha un vessant molt fascinador de Mozart que va més enllà d'aquesta dimensió de ser un dels grans referents de la segona meitat del segle XVIII, i és que de tant en tant, sobretot en els últims anys de la seva vida, el compositor comença a sorprendre'ns amb obres que graten amb la punteta dels dits el que és el romanticisme. Particularment, entre altres obres, que no són les úniques, hi ha una col·lecció de 4 fantasies per piano que ens donen una dimensió del compositor salzburguès que realment ens corprèn. Proveu d'escoltar aquesta fantasia en re menor, que és el 397, la va escriure l'any 1782. No queda clar si realment la va arribar a completar Mozart. Ens han arribat 100 compassos. Sembla que al final presenta un gir sobtat, canvi de tonalitat, passa de re menor a re major, pren un caràcter una mica diferent. Alguns estudiosos sostenen que qui va aconseguir el manuscrit, que avui no ens ha arribat, doncs hi va afegir aquest final per donar-li un caràcter una mica més a l'ús, que probablement és una de les moltes obres que Mozart simplement va deixar inacabades, però que val molt la pena recuperar-la perquè la seva dimensió, per moments, fins i tot ens pot fer pensar que estem sentint, per dir alguna cosa, música de Chopin,

0: Aquesta era la fantasia per piano en re menor, Kehl 397, de Wolfgang Amadeus Mozart. L'hem sentit interpretada amb un forte piano per Christian Besu Idenhut. Vet aquí una versió revisada per August Müller. És aquesta fantasia que Mozart va deixar inacabada i que ens dona una dimensió del compositor realment extraordinària, fascinadora. Està clar que un dia hem de recuperar aquestes fantasies de Mozart i recrear-nos en la dimensió, podríem dir que visionària, preromàntica, del compositor salzburguès. Mentrestant, deixem que canti el gall.
1: El primer temps.
0: I el primer temps ens posem en marxa a partir d'aquesta mirada preromàntica. I mira, ves per on, això que hem sentit era una fantasia. Normalment, al segle XVIII, quan es feia servir escadusserament aquesta paraula, tot i que es feia servir, era per, vaja, parlar d'obres que d'alguna manera sortien del que era la dimensió formal més habitual. Era com una finestra a una certa llibertat per part del músic, del compositor, que ens advertia, compte que això és una fantasia, eh? Però a partir del segle XIX, precisament, crear aquestes finestres de llibertat creativa va ser un estàndard, va ser una característica pròpia del culte a la subjectivitat dels compositors romàntics. I vet aquí que un dels reis de tot això, un dels primers, va ser inqüestionablement el gran Beethoven. Beethoven, que va escriure diverses obres que d'alguna manera ens atansen en aquesta dimensió de llibertat creativa. I probablement la fórmula que fa servir Beethoven, que més s'apropa a això que estem definint, és quan escriu el que ell anomena bagateles. Vet aquí una de les bagateles, de les 6 bagateles, que va escriure al final de la seva vida, les Opus 126.

Aquest és el Beethoven de maduresa, el Beethoven de les bagatel·les Opus 126. De fet, n'acabem de sentir una d'aquestes bagatel·les, nom formal que Beethoven utilitza per fer referència a una composició breu, a priori sense pretensions, normalment amb estil, diguem-ne, lleuger, sovint alegre, en el qual busca una mica tota aquesta dimensió d'una certa llibertat. Beethoven, de fet, té diferents reculls de bagatel·les. Aquest és l'últim que va escriure a l'Opus 126, però penseu que té l'Opus 33 i l'Opus 119. I, a més, encara té una bagatel·la solitària que molt probablement, i amb el permís d'obres com la Cinquena Simfonia, avui esdevé l'obra més popular del compositor, la bagatel·la per Elisa.

Aquesta és probablement la bagatel·la més famosa de tota la història de la música. Myung Bun Chung ens interpretava aquest Paralisa que Beethoven va escriure quan tenia 40 anys, destinat a un dels seus amors, la jove Teresa Malfatti. Finalment, però, el manuscrit d'aquesta bagatel·la sembla que va quedar entre les darreres, diguem-ne, possessions que Beethoven conservava el dia que va morir l'any 1827. Per cert, l'any que ve farà 200 anys, el mes de març, i per tant suposem que aquesta noia, Teresa Malfatti, li va tornar la partitura. Sigui com sigui, l'editor que va publicar l'obra no la va titular per a Teresa, sinó que la va titular per a Lisa. Els motius es desconeixen, però aquesta és la realitat. Estem parlant avui d'aquestes anomenades microformes romàntiques. Formes com la bagatel·la, la fantasia, les hem vist, però potser aquestes no són tan genuïnament romàntiques, la bagatel·la una mica més. De fet, a partir del romanticisme començaran a sortir noms, diguem-ne, que ens interpel·len una llibertat formal. Títols com, per exemple, Nocturn. Què vol dir Nocturn? Simplement una peça inspirada en un context, direm, de tòpic, de la lluna que es reflecteix al damunt del mar o al damunt d'un llac. Aquest és una mica el precepte que el compositor i pianista d'origen irlandès John Field va imprimir quan, a partir de l'any 1814, va començar a escriure nocturns per piano. Eren tan bonics que ben aviat es van fer molt i molt populars i, conseqüentment, van fer popular en aquest antic deixeble de Muzio Clementi. John Field, un dels més famosos i dels més estimats, és el nocturn número 2 en do menor. Penseu en una lluna reflectida sobre el mar o sobre un llac.

Andreas Steyer, amb un forte piano, ens acaba d'interpretar aquest deliciós nocturn en do menor de John Phil. És el segon dels nocturns que va escriure aquest compositor i pianista d'origen irlandès i que va triomfar per tota Europa, acabant els seus dies convertit en professor de piano a Sant Petersburg. John Phil va ser un compositor molt popular i, de fet, la forma musical del nocturn va tenir molta requesta al segle XIX. Probablement un dels més grans seguidors és Frédéric Chopin, que ens ha deixat una col·lecció de nocturns absolutament envejables, preciosos, testimoni de la inspiració més absoluta del compositor. Un total de 21 nocturns. Però vaja, en qualsevol cas, aquí el que avui us proposem és un seguiment de diferents formes musicals. I, de fet, a partir dels nocturns de John Phil van anar-se derivant diferents fórmules. Per exemple, Franz Liszt, amic a París de Chopin i que coneixia ja els nocturns de Chopin, va decidir escriure una col·lecció de 3 nocturns, que ell va anomenar en alemany Liebesträume, que vol dir somni d'amor. El tercer ha esdevingut particularment famós. La primera versió que en va fer Liszt era amb lletra, i després ell mateix en va fer versió instrumental. La tercera poesia utilitzada en el més famós d'aquests somnis d'amor diu allò de «Estima mentre puguis estimar».

Atzarosament d'aquest somni d'amor número 3, Liebesträume número 3, s'ha fet més famosa la versió que acabem de sentir instrumental que la primeríssima versió, que era un lied, eren de fet tres lieds, tres cançons, sobre poesies en alemany que Franz Liszt va musicar, però vaja, la versió instrumental d'aquest tercer somni d'amor ha fet fortuna, l'acabem de sentir en una versió preciosa i que ja té uns quants anys, interpretada per Jorge Bolet. Una emulació de la forma musical del nocturn. I una altra forma musical que va fer fortuna en aquells temps va ser l'anomenat impromptu. El primer compositor autor d'impromptus és un compositor bohemi anomenat Jan Václav Borišek, que va desplegar la seva activitat, o part de la seva activitat, precisament a Viena, fet que va propiciar que probablement Schubert s'assabentés de l'existència d'aquests impromptus, els primers que va publicar cap a 1822, com dèiem, i que van esdevenir molt populars. Schubert, però, va escriure una col·lecció, o més ben dit, per ser més precisos, dues col·leccions de quatre impromptus cada una, i aquests avui, indiscutiblement, li han passat la mà per la cara en els de Borišek, però els de Borišek no deixen de ser els pioners. Nosaltres tot seguit en sentirem un, com a curiositat. És l'opus 7, número 1, original, de Jan Václav Borišek.

Aquesta era la música de Jan Václav Borišek, el pioner de la forma musical de l'impromptu. A partir d'aquí vindrien altres figures destacades. Abans hem parlat precisament de Franz Schubert. Ens ha deixat 8 impromptus que avui, vaja, farceixen les classes de piano de les escoles de música i conservatoris d'arreu del món. Impromptus com aquest són tan familiars pels passadissos de les escoles de música i de les sales de concert d'arreu del món. Thank you.

Era la música de Franz Schubert. Hem pogut sentir el segon dels seus impromptus, opus 90. Els va compondre cap al 1827, és a dir, 2 anys abans de la seva mort. Són obres, per tant, entre cometes, de maduresa, si podem parlar de maduresa, en un compositor que tenia 29 anys, però vaja, en qualsevol cas, és música magistral, i en el cas de Schubert, està clar, de maduresa. Molt populars aquests impromptus entre els pianistes i els estudiants de piano. I parlant d'impromptus, Chopin també en va escriure 4, però dels 4, indiscutiblement, el més apreciat va sorgir el 1834-35, que és la Fantasia Impromptu, opus 66. No sabem per quin motiu Chopin el va guardar en un dels seus calaixos i allà es va quedar. Potser hi havia alguna implicació personal al darrere d'aquesta obra. El que sí que hi ha és inspiració chopiniana en estat pur.

Impressionant fantasia impromptu de Frédéric Chopin. La va compondre just cap a meitats de la dècada de 1830, just el moment en què feia poc temps que s'havia traslladat a viure a París, hauríem de dir literalment exiliat a viure a París. I bé, al darrere d'aquesta fantasia impromptu sempre s'especula per què Chopin no la va voler publicar en vida. Però vaja, més enllà d'aquestes qüestions, seguim amb més microformes romàntiques, aquest nom genèric per anomenar formes musicals que ens conviden a una certa llibertat i a una certa subjectivitat creativa per part del compositor. Ja ho heu vist, nocturns, bagateles, somnis d'amor, impromptus... Mendelssohn es va inventar una forma que la va anomenar Lieder ohne Worte, que vol dir cançó sense paraules o romances sense paraules, com s'havia dit sempre. Té diverses col·leccions precioses de repertori pianístic, molt apreciat, òbviament, pels pianistes. Per exemple, aquesta.

Aquesta és la primera del primer recull de les cançons o romances sense paraules de Fèlix Mendelssohn, l'Opus 19, número 1. Qui dels que heu estudiat piano no heu tocat precisament aquesta autèntica delícia que ara sentíem interpretada pel pianista Javier Perianes? Cançons sense paraula, romança sense paraula, una forma musical emprada per Mendelssohn i a partir d'ell també per la seva germana i per altres compositors. Però seguim descobrint microformes romàntiques. Edvard Grieg, el gran compositor noruec, per exemple, utilitza l'etiqueta de peces líriques i, de fet, té diferents reculls de peces que responen precisament en aquesta etiqueta en forma de microforma romàntica. Per exemple, el recull Opus 65 és un recull de peces líriques d'Edvard Grieg i aquí és on trobem una de les tal vegada més populars, la titulada Dia de noces a Trollhaugen. Trollhaugen és el pujol dels trolls, que és on ell vivia a les terres noruegues. Així doncs, en aquella casa on avui hi ha casa museu que es pot visitar, doncs va ser on es va inspirar per retratar-nos aquest dia festiu, aquest dia de noces que sentim tot seguit.

Sembla que aquesta peça que acabem de sentir forma part de les peces líriques Opus 65, és la número 6, de fet, es titula Dia de noces a Trollhaugen i sembla que podia haver estat un regal que Edvard Grieg li va fer a la seva dona, la cantant Nina Hagen, amb motiu del 25è aniversari del seu casament. Una peça alegre, festiva i alhora intimista. Una pàgina preciosa que, per cert, hem pogut sentir en aquesta interpretació del pianista Leif Ove Andsnes. La música d'Edvard Grieg, una nova aportació al món de les microformes romàntiques. I ara tornem a Schubert, perquè Schubert en va fer una altra d'aportació a les microformes que també va tenir una continuïtat entre compositors posteriors. El que Schubert anomenava moments musicals, autèntiques perles, algunes precioses, fins i tot la número 3 de grandíssima popularitat, però avui us volem compartir la quarta.

Parlar de moments musicals ja és fer una veritable definició del que són les microformes romàntiques. Això, moments musicals, una etiqueta que va utilitzar Franz Schubert i que després alguns compositors han seguit. Precisament aquest era el quart dels 6 moments musicals que ens va deixar Franz Schubert i que hem pogut sentir en la interpretació que en feia magnífica Daniel Barenboim. Bé, una altra forma musical, o hauríem de dir potser conversió a forma musical, són algunes danses de saló. Danses com el vals, com la masurca, com la polonesa, a priori, òbviament, pensades per ballar, però que els compositors romàntics van anar convertint en peces de concert. Vet aquí, per exemple, les poloneses de Chopin, i entre elles una de les més cèlebres, l'Opus 53.

Potser més d'un diria allò de polonesa de poloneses, l'Opus 53 en la bemoll major de Frédéric Chopin, una de les poloneses que millor potser ens atansa, ens apropa a l'esperit heroic d'aquesta dansa d'ascendència òbviament polonesa i que precisament moltes vegades pren aquest sobrenom, polonesa heroica, tot i que ja sabeu que Chopin era al·lèrgic als titulets. Però vaja, hem sentit Maurizio Pollini magníficament interpretant ja fa uns anys aquesta polonesa de Chopin. Nosaltres ara seguim ja amb l'última de les microformes i no ens hi hem pogut resistir, us ho confessem directament. Johannes Brahms, al final de la seva vida, va publicar una sèrie de reculls de peces per piano, els opus 116, 117, 118, bàsicament intermezzi, en alguns reculls també posa balades. És com si el Brahms de maduresa necessités explicar-nos coses privades, íntimes. Això que ara està tan de moda fer en els mitjans públics, doncs Brahms, que no tenia ni ràdios ni xarxes socials, utilitzava aquestes pàgines pianístiques que avui han esdevingut absolutament delicioses. Qualsevol bon melòman que es preciï ha de conèixer aquestes pàgines musicals i si encara no les coneixeu, mira, heu encertat triant Catalunya Música aquest matí quan són ara 7:45 per descobrir si no el coneixíeu ja. Per exemple, aquest impressionant intermezzo en si bemoll menor, Opus 117, número 2, música de Brahms.

0: Una absoluta meravella aquest intermezzo opus 117 número 2 en si bemoll menor de Johannes Brahms que hem pogut sentir interpretat per la pianista georgiana resident a París, Hatia Buniatishvili. La música de Brahms ha estat la darrera aportació que avui us hem fet en aquesta pinzellada de microformes romàntiques que han tenyit de romanticisme en estat pur i valgui la redundància el primer temps d'avui a Catalunya Música.
1: El primer temps.
0: I completarem el nostre recorregut recordant-vos que va ser el 14 de maig de 1889 quan a l'Òpera Còmica de París s'estrenava l'òpera Esclarmonde de Jules Massenet. Massenet, l'autor de l'òpera Werther, que en aquests moments s'està representant, ja ho sabeu, al Gran Teatre del Liceu, estrenava l'Òpera Còmica de París Esclarmonde. És el mateix teatre on 14 anys abans Georges Bizet havia estrenat la seva òpera Carmen, una òpera que ens parla de la bruixa d'Esclarmonde que ha esdevingut reina de Bizanci i que sedueix amb els seus poders el cavaller Roland de Blois, que l'ha d'estimar sense veure-la ni saber el seu nom, però ha de renunciar al seu amor per ell per mantenir el seu tron i els seus poders. En definitiva, una òpera de les no tan interpretades de Massenet que recordem a partir d'aquesta escena de l'epíleg de l'òpera.

0: Així comença l'epíleg de l'òpera en quatre actes És Clermont de Jules Massenet, una òpera amb ressonàncies wagnerianes però amb l'exquisit gust genuïnament francès de Jules Massenet, que hem pogut sentir en aquesta versió amb Huguette Tourangeau, Joan Sutherland, Clifford Grant, Ryland Davis, amb la National Philharmonic Orchestra dirigida per Richard Bunnings. S'estrenava el 14 de maig de 1889 a l'Òpera Còmica de París. Així hem acabat avui el nostre primer temps. Però ja sabeu, demà divendres hi tornem novament, sempre a 6:45 de dilluns a divendres, i com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí connectarem amb l'auditori des d'on sentirem la Coral Sant Jordi, que dirigeix Oriol Castanyer, i el cor canta amb l'OBC, liderat per Adrián Moscardó, la violinista Cristina Balanes i l'OBC, dirigits per Ania Vilmaia. En el marc del projecte participatiu Canta amb l'OBC, s'estrena l'obra Domèstica Maragda d'Helena Cànovas. El concert per a violí en mi menor opus 64 de Félix Mendelssohn i la sinfonia número 3 d'Anton Bruckner. Aquest és un concert de la temporada 2025-2026 de l'OBC que podreu sentir diumenge a partir de les 11 del matí des de l'auditori. Com sempre, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.
2: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
3: La Fira Trapezi celebra 30 anys a Reus i es consolida com a referent del circ contemporani al sud d'Europa. Del 13 al 17 de maig, la ciutat acull una programació internacional amb propostes diverses i compromeses. Amb una forta implicació local, la Fira Trapezi esdevé un punt de trobada clau per professionals, artistes, institucions i públic del sector cultural. Recomanat per Catalunya Música.
4: La violinista Midori torna per tercera vegada amb la Franz Schubert Filharmonia el 17 de maig al Palau de la Música Catalana per interpretar el concert per a violí de Mendelssohn.
5: Sota la direcció del mestre Robert Trevino, el programa es completa amb la poderosa sinfonia número 5 de Tchaikovsky.
4: Entrada ja a la venda a franzschubertfil.com.
6: Catalunya Música.

De tant en tant va bé fer-se preguntes, però preguntes d'aquelles que miren endins, que ens fan reavaluar si el camí que recorrem és realment el que volem recórrer, si el que fem, el que pensem i el que sentim s'alineen o si s'assemblen més a un sistema de compartiments estancs. És per això que proposo que en algun moment de pausa hi hagi espai per a aquestes qüestions. Les meves decisions m'acosten a la calma? En allò que faig, quan hi ha de tranquil·litat i quan de resignació? I el meu cos què hi diu de tot això, de tot plegat? Nodrim-nos, doncs, amb música i claredat i aleshores continuem caminant. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom, és dijous 14 de maig. Arrenca una nova edició de Tots els matins del món i ho fem un dia més. Donant-vos les gràcies, gràcies per ser-hi, gràcies per acompanyar-nos aquí a Catalunya Música. Som l'Esther Plana, l'Esther Pinart, jo mateixa Maria Montes, l'Alba Quinquilla a la producció i amb el suport tècnic d'en Víctor Villar. I comencem, Esther, amb aquesta edició de dijous que ve carregadeta, com sempre, per variar, però vaja.
2: De música.
1: De música. Molta música. Això no falla, això no falta mai.
2: I també de converses que tindrem. I pel que fa a la música, doncs ja sabeu que també en aquesta primera hora farem una nova immersió en l'àlbum de la setmana. És aquest disc titulat A Poet's Love, que interpreten la mezzo-soprano britànica Helen Charleston i el pianista també britànic Sholto Kinnock. Un àlbum del segell Bis que gira al voltant de la poesia de Heinrich Heine. Està integrat per diversos lieder. I arribarem a les 9 amb el compositor Joan Magraner, que continuarà estirant el fil de la New Complexity per veure com aquesta estètica també ha tingut un impacte a casa nostra. Uh-huh. A la segona hora conversarem amb la pianista i compositora Cira Hernández, que el 21 de maig actuarà a Toca amb Tortosa, festival de piano de Tortosa, evidentment, que se celebrarà del 21 al 24 de maig. I tancarem el programa avui amb el compositor i director Jofre Verdolet, que, com cada 15 dies, ens farà el retrat d'una personalitat del món de la música.
1: Retrats, com sempre, amb un toc molt personal, els del Jofre.
2: Doncs sí.
1: Doncs molt bé, comencem amb la peça de les 8, que avui ens connecta amb el pas del temps i en concret amb el so d'un rellotge, això sí, des de la perspectiva del segle XVIII, perquè sentirem Le Tic-Toc Choc de François Couperin. Per si encara queda algú amb una mica de son per aquí, doncs ens acabarem de despertar amb la ressonància del piano d'Alexandre Tarot i els rebots i repics de les tecles.

Després de l'elogi de la mecànica de Couperin, doncs hem aterrat al món romàntic de Samuel Coleridge Taylor amb aquesta peça que sentíem. El darrer moviment, Allegro agitato, del seu quintet per clarinet. Dramatisme i intensitat, com bé pertoca al moment històric en què es va concebre, els darrers anys del segle XIX. I cap excusa més per no deixar anar la son, doncs, en aquest matí de dijous. L'interpretava el quartet de corda de Leipzig amb el clarinetista Stefan Siegenthaler. I ara, un minutet d'exploració sonora, gràcies a Sofia Guaidolina i el primer dels seus 10 preludis per violoncel sol. Contrastos d'articulació, legato, staccato i intervals que semblen transformar-se en viu. L'interpreta Boris Pergamenchikov.

Una mica de classicisme, equilibri, proporció i també rotunditat ha arribat de la mà d'Antonio Salieri, l'autor d'aquesta obertura que sentíem, Kublai, gran cant de Tartària, dins l'esperit d'aquell món del moment fascinat per un Orient imaginat, tot just com comentàvem ahir a la secció que vam compartir amb la Maria José Anglès. L'interpretaven els London Mozart Players. I sense moure'ns de Viena, doncs saltem uns anys endavant, fins a arribar a finals del segle XIX. Allà, les cançons reflecteixen un canvi de mentalitat i autors com Alban Berg hi donen forma a través de partitures com aquesta, el Rossinyol d'Inachtigal, que sentim en la veu de Barbara Hannigan, acompanyada al piano per Reinbert de Leeuw.

Doncs així acaba aquesta interpretació en viu de la Simfonia número 5 de Franz Schubert, una obra que connecta directament amb l'herència d'autors com Mozart i que sonava vibrant, plena de melodies alegres i simètriques, amb una orquestració transparent i aquest final a l'altura. Claudio Abbado la dirigia al capdavant de la Filarmònica de Viena. I ara, abans d'entrar al disc de la setmana, encara temps per sentir una peça més del quartet Finzi, que interpreta música d'aquest autor britànic, Gerald Finzi, el preludi en fa menor.

0: Que la calma sigui la primera notícia del dia. Tots els matins del món.
1: La violinista Midori torna per tercera vegada amb la Franz Schubert Filharmonia el 17 de maig al Palau de la Música Catalana per interpretar el concert per a violí de Mendelssohn.
2: Sota la direcció del mestre Robert Trevino, el programa es completa amb la poderosa Sinfonia número 5 de Tchaikovsky.
1: Entrada ja a la venda a franzschubertfil.com.
3: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
4: La Fira Trapezi celebra 30 anys a Reus i es consolida com a referent del circ contemporani al sud d'Europa. Del 13 al 17 de maig, la ciutat acull una programació internacional amb propostes diverses i compromeses. Amb una forta implicació local, la Fira Trapezi esdevé un punt de trobada clau per professionals, artistes, institucions i públic del sector cultural. Recomanat per Catalunya Música.
0: Atenció! Les sonates d'Scarlatti contenen cafeïna.
5: Passen gairebé 4 minuts de 9:15 del matí i aquí a tots els matins del món, doncs arriba el moment de fer una nova immersió en el disc que ens acompanya tota la setmana, A Poet's Love, amb el qual entrem en un dels grans temes del romanticisme, el desengany amorós. Un disc que interpreten els britànics Helen Charleston, mezzosoprano, i Sholto Kinnoch, piano. Un àlbum del segell Bis, dedicat als Lieder amb textos del poeta Heinrich Heine.
6: Sí, va ser el maig de 1828 quan Robert Schumann va ser rebut a Múnich per un dels poetes més apreciats d'Alemanya, que és Heinrich Heine. En el seu diari, Schumann va escriure una conversa enginyosa i intel·ligent, un homenet irònic. Llavors, Schumann només tenia 18 anys i Heine uns 30. No va ser fins que Schumann va arribar precisament als 30 quan es va inspirar en els poemes del poeta. I va ser entre el 24 de maig i l'1 de juny de 1840 quan, en un esclat d'inspiració, va compondre el famós cicle Dichter Lieder, l'amor del poeta, basat en textos del Buch der Lieder, llibre de cançons de 1827 de Heine. Helen Charleston comenta que probablement Dichter Lieder és el primer cicle de Lieder que va conèixer. Ha crescut amb ell i sent que hi té una connexió personal. Inicialment, Schumann va triar 20 poemes, que després va reduir a 16, i va crear un escenari dramàtic sense desplegar una narrativa cançó per cançó. Són 16 peces que expressen el naixement de l'amor, la meravella, la fragilitat davant l'amor, les emocions i els matisos, però també les ferides, la tristesa, la nostàlgia, els somnis, les llàgrimes, la traïció, el dolor, el consol i la mort. La música transmet totes les desgràcies a les quals el poeta es va haver d'afrontar, tot i que el cicle s'acaba amb Die alten bösen Lieder, les antigues malvades cançons, en què el poeta demana que li portin un gran fèretre on poder enterrar el seu amor i el seu dolor. Dels 16 Lieder en sentirem uns quants i començarem amb el primer, titulat En el meravellós mes de maig, que en la traducció de Peles Mestres diu el següent: en el magnífic mes de maig, quan tot s'esponsellava, llavors en mon cor, l'amor va esponsellar-se. En el magnífic mes de maig, quan els ocells cantaven, en ella he declarat mon desig i mes ànsies.

0: Quina música, Esther, aquest Dichterliebe de Robert Schumann, i quina versió la que ens han regalat, Hennel Chanston, mezzo-soprano, i Sholto Kinnock, piano. Realment estàvem aquí contenint l'alè a l'estudi, escoltant aquest final del cicle. Déu-n'hi-do, eh? Quina tria.
1: Doncs sí, doncs un cicle que trobareu, ja ho sabeu, en aquest àlbum, A Poet's Love, que ha editat el Segell Vis i que encara demà descobrirem una mica més.
0: Una mica més, i després d'això què ens queda, Esther? Després de passar per aquí.
1: Què vols dir que ens queda?
0: Del disc, home, ens queda molt, però després d'haver arribat a aquest punt àlgid, no? Que és com
1: home,
0: el centre
1: demà,
0: també, entorn del Corbit,
1: a
0: la resta del disc.
1: Sí, és el centre d'aquest disc, però a més, demà tindrem una obra de nova creació.
0: Ah, perfecte, han inclòs també aquest punt. Molt bé, doncs demà hi tornem, perquè ara és moment de dir bon dia, Joan Magraner.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
2: Bé, anem cap a la nova creació, però ja no tan nova, perquè ja porta un temps escrita, tot i que és la música dels nostres dies.
0: Perfecte, doncs a veure per on discorre aquest camí avui, de les noves
2: sí,
0: aventures.
2: Sí, si ho recordeu, vam obrir aquesta aventura per la nova complexitat, la New Complexity, que s'ha dit. És d'aquestes coses que el nom en anglès sembla que ha quedat més que la traducció, que només per recordar molt ràpidament, que és aquesta corrent de la música contemporània que va sorgir principalment a Europa i principalment a Anglaterra, si ho recordeu, a finals dels anys 70 i que es va desenvolupar durant els 80, però que ha tingut molt, molt de pes i molta influència amb tota la música que s'ha fet des de que va néixer. Vam parlar de Michael Finney i de Brian Ferneyhough, sobretot, que veureu que avui també anirà sortint, perquè avui mirarem com aquesta estètica ha influït també en els nostres compositors i quins, sobretot amb dues figures, Héctor Parra i José Río Pareja, que són una mica els representants de dos compositors que van néixer, podríem dir, una mica dins d'aquesta corrent, tot i que després, ja ho veurem també, han fet el seu camí. Aquesta New Complexity, ha tingut molta, molta influència, tot i que ara és una mica evident que està una mica més a la baixa, aquesta influència. Hi ha altres coses que han agafat el seu relleu. Per exemple, la música repetitiva, la música drone, també una mica, perquè la música contemporània a vegades ens sembla que és una cosa apartada de la resta del món, ho va ser potser durant un temps, però ja porta bastants anys que veu de tot el que va passant al voltant. Doncs bé, fem això, ens fixem en dos compositors d'aquí a casa nostra que han nascut o que han crescut més aviat a partir de la nova complexitat. El primer és Héctor Parra, que és un tapart d'això que parlarem avui, és, no cal dir que és una de les puntes de llances de la composició catalana al món avui en dia. Va néixer el 1976 a Barcelona, però viu a París des de fa bastants anys, molts anys. Justament va ser allí, a la capital francesa, on des de molt jove hi va entrar en contacte amb aquesta nova complexitat, que en aquell moment estava com molt, molt en boga, era com la principal estètica, sobretot amb el món de París també, i entrant justament en contacte amb la seva figura principal, amb Brian Ferneyhough, que ja en aquells anys estava molt present a París i ho va ser encara durant molts, molts anys. Ara ja és més gran i no se'l veu tant, però organitzaven cursos, visitava l'IRCAM, el conservatori, o sigui, era una figura molt representativa que tots, més o menys tots els compositors que anaven a París passaven per les seves mans. Però a més, Parra també va ser alumne molt important a Ginebra de Michael Jarrel, que és una mica el representant d'una via francesa d'aquesta corrent de la New Complexity, cosa que en Parra tindrà molta, molta importància, que és, evidentment, si és francesa vol dir que hi ha una complexitat, però un gust també pel color, pel timbre, una mica menys aspre que la música que vam sentir la setmana passada dels anglesos. Doncs bé, l'aproximació de Parra amb aquesta complexitat es fa, que és una característica seva molt important, des d'un hiperexpressionisme. És a dir, gairebé com un postromanticisme passat pels sedars de la New Complexity. Si bé, doncs, en el seu pensament artístic hi ha una gran càrrega intel·lectual, ja en vam parlar fa uns anys de Parra, si recordeu tot aquell món de la física quàntica, de la ciència en general, hi ha el cantó aquest del substrat hedonista, fins i tot, de la música. És una música, això, molt, molt expressiva, molt lírica. Anem, però, primer a una obra relativament primerenca i per fixar-nos, sobretot, amb l'exploració exhaustiva del detall i la precisió, que això és el que l'acostaria molt més a la New Complexity, més en abstracte, potser no tant en això, amb el tipus de sonoritats. I veureu, però, que igualment hi ha una gran càrrega expressiva i, a part, un domini de la temporalitat i l'estructura ja molt fort, tot i ser una obra del 2007, o sigui, ja té bastants anys. És això, és un exemple primerenc i és un impromptu per piano sol.

0: Bé, aquest és l'impromptu de piano sol de l'Héctor Parra, en interpretació de Jean-Pierre Collot de l'ensemble Recherche, vist també aquest ús del piano com si fos una orquestra, gairebé. Això també l'emparenta bastant amb el pensament més beethovenià també de la música, on una mica el piano és el camp de proves, és el laboratori, però després el pensament del compositor està sempre en espais més grans, com ara veurem.
1: Sí,
0: de fet,
1: pensava que hi havia fins i tot un punt de jugar amb els timbres dins un sol instrument.
0: És veritat.
1: No? El que comentàvem, que algunes cordes sonaven una mica diferent perquè tenien un tractament específic per provocar aquestes diferències. No?
0: Però tot sempre des d'una gran integració tímbrica, i això també és una cosa especial. Ara ho veurem amb una peça orquestral, en què hi ha una idea no tan en abstracte, no tan conceptual de l'ús dels timbres, sinó una creació de timbres complexos, més rics, d'enriquits, i per tant això és com una mena d'instrumentació a partir del timbre també. Per tant, amb un sol instrument pots crear un instrument més complex.
1: És com agafar la idea de Ravel, no?, de la mescla dels colors i portar-la a l'enèsima potència.
0: És exacte, però això és el camí aquest més francès, entre cometes, de la nova complexitat. I doncs bé, amb Héctor Parra no perdem de vista també aquesta integració, sobretot del treball expressiu, a part de tot el rigor i el treball detallista que està portat a l'extrem, com és propi de la nova complexitat, de la new complexity, però té aquest punt diferencial de l'expressió portada al màxim. I en els últims anys això s'ha anat encara perfilant més, agafant més protagonisme, sobretot pel seu interès per la veu i el seu treball en especial en el món de l'òpera, que ja ho vam parlar també, que ha fet moltes òperes de gran format, de petit format, de mitjà format, de tot constantment. Ara està en el món de l'òpera i, per tant, la seva música també a poc a poc s'ha anat tornant més directa i més lírica i també més obertament dramàtica en el sentit teatral. És a dir, que igual la podem seguir millor també pel que fa al fil del que ens explica. Que això és una cosa que també el diferencia bastant d'aquestes últimes avantguardes que estem parlant tota aquesta temporada. Doncs bé, per exemplificar-ho, això, aquesta música molt complexa, molt rica tímbricament, molt ben treballada, però amb un gran substrat expressiu, líric i dramàtic, escoltem un fragment no d'una òpera, sinó d'una obra, una mena de monodrama, de concert, que és per a soprano i gran orquestra, i veureu que també amb un tractament electrònic, però que està usat el mateix que dèiem ara amb el piano, no com l'electrònica a part, sinó enriquint o transformant una mica el so dels instruments acústics. És com afegir una capa més. L'obra es diu Ich erscene die Alpen, veig els Alps, i evidentment ja només amb el nom hi ressona clarament aquest postromanticisme germànic de Mahler, Strauss, que també és molt important en la música d'Héctor Parra, pel que fa això, aquest hiperexpressionisme, aquesta mena de postromanticisme portat a través de totes les avantguardes del segle XX. Escoltem un fragment d'aquesta obra.

0: Bé, ens sentim com va sonant aquesta obra per a soprano, electrònica i gran orquestra i que es sent di Alpen d'Héctor Parra, una interpretació de la Josephine Filer, l'OBC i Ludovic Morlo.
1: Aquesta és una petita aproximació al món d'Héctor Parra, però encara podem trobar més exemples de seguidors de la nova complexitat a casa nostra.
0: Exacte, i és el cas, com dèiem, de José Río Pareja, que va néixer també a Barcelona l'any 1973 i que també estableix una connexió amb Fernihau, en aquest cas, amb Brian Fernihau. En aquest cas, va ser alumne seu a la Universitat Nord-Americana de Stanford, on Fernihau va estar també molts i molts anys fent docència. La música de Río Pareja, a part de contenir molts dels postulats aquests de la nova complexitat que hem anat dient, és una música molt cuidada i meticulosa, amb un ús del detall que, al contrari de les finalitats aquestes més expressives, més de trencament gairebé amb l'emoció de Parra, ens acosta menys que un pensament d'orfebreria, de puresa, com d'anar perfilant al màxim. Això podem sentir clarament en una obra també més o menys primerenca, com hem fet amb l'Héctor, sentirem primer una obra dels primers anys i després una més recent, un trio amb piano que es diu la Riviera Sant Socle, on hi podem trobar l'exploració d'aquestes microcomplexitats, o sigui, estem dins del món de la complexitat, però en lloc d'anar afegint, el camí una mica de Río Pareja és anar al contrari, anar clarificant, però sense rebaixar el nivell de complexitat. Hem d'estar atents a les sonoritats, en aquest cas, més ínfimes, que són també una clara influència, a part de la New Complexity, d'aquell altre món, tota aquella poètica del so, poètica del soroll, que també vam parlar un dia, que ens acosta una mica més a Lachenmann o Sherrino, que això és un tret molt, molt normal en els compositors d'aquests últims anys, que potser sí que hi ha una estètica més marcada, però al final veuen d'aquí i d'allà. Sentim un fragment curt d'aquest trio en piano, la Riviera Sant Socle, de Río Pareja.

0: l'última més. Mm-hmm. Bé, així va sonar en aquest triomf piano La Rivière Sans Soclo de José Río Pareja. És una interpretació del trio Arbós. També veiem com l'ús dels silencis, tot i que si veiéssiu la partitura està tot perfectament escrit.
1: Ens posa de prova, també, aquests silencis. Sí. I sobretot aquí en ràdio és com... Ja?
0: Sí,
1: ja?
0: Sí, exacte.
2: Què passa? Sí.
0: Però bé, és un fet que característic també de la seva música, però això, aquestes altres influències, per exemple, en el món de Fernihau, de Finis i de Parra també, el silenci a vegades és més car, o sigui, i costa tant més trobar-ne, és tot un abigarrament més clar. Aquí hi ha tota la complexitat amb l'escriptura i aquest detallisme màxim, però sentim altres coses. I encara també ha anat fent el seu propi camí a partir d'aquí, també de tots els, sobretot l'estudi aquest amb Fernihau, ha anat fent el seu món, en el cas del Parra, ara per via de l'òpera, de la lírica, del drama, del teatre, en el cas de Río Pareja, els últims anys, acostant-se una mica al folclore, una mica en l'estil de Michael Finney, si ho recordeu, d'una manera crítica, és a dir, no per com una cita ja està, sinó...
1: Sí, aquelles cançons tradicionals angleses. Exacte. Que estaven molt i molt amagades.
0: Sí. Es tracta més de fer-ho servir per crear la pròpia obra i posar-ho tot en joc. Això es veu especialment en les seves últimes obres simfòniques, Los Incenciarios, que és del 2018, que la va estrenar l'Orquestra Nacional d'Espanya, o la més recent Sinfonia Efímera de l'any passat, que va estrenar l'OBC i que la va portar en aquesta última gira que van fer per Europa. Uh-huh. Hi ha també en la última música de Río Pareja un gust per la suggestió poètico-visual, podríem dir, del fet sonor. Ara ho entendreu, per exemple, en el fragment de música que per avui us deixaré per acabar, que és un fragment d'una obra que es diu Per Elia, que és un fenomen òptic de la família d'aquests halos que apareixen en la natura per diferents reflexos i diferents causes. Per el gel que hi ha a vegades en l'atmosfera i aquestes coses, doncs es tracta en aquest cas d'un halo que surt al voltant del sol. No sé si a vegades l'heu vist. I llavors això va agafar com aquesta excusa, entre cometes, aquesta inspiració per a imaginar una obra per a quartet de saxos que li va encarregar el Kevier Ensemble, i tota l'exploració sonora d'aquesta obra centra en aquest efecte de l'halo, que ho fa utilitzant sobretot molts multifònics, que això és aquest món també una mica de més enllà de tècniques exteses, de que un instrument que en general és melòdic pugui fer harmonia en si mateix. I això per una banda, i després un fet que ho caracteritza bastant és una alternança entre els sons més difònics, és a dir, que sonen una mica més estables, més harmònics, i els que per contra són tot un món aspre, més espès, més rugós, on fins i tot surten batiments, que és aquest efecte acústic que fa que quan dues notes estan molt a prop comencen a vibrar en si mateixes, en canvi, encara que tu estiguis fent una nota tinguda, llarga, o sigui, es creen ritmes per la pròpia acústica. Veureu com el món segueix sent aquest del detallisme i de la precisió perfecta i un cert abigarrament, però en canvi tot aquest gust poètico-visual fa que sigui una obra molt, molt brillant i un punt més suggestiva que aquelles primeres dels primers de la New Complexity, Fernihau davant de tot, que havíem vist l'altre dia. És aquesta Per Elia de Río Pareja, que us deixaré amb això fins d'aquí 15 dies, i és la mateixa interpretació del Kevier Ensemble.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies i ens sentim una miqueta.
2: Que vagi bé.

0: tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
1: La violinista Midori torna per tercera vegada amb la Franz Schubert Filharmonia el 17 de maig al Palau de la Música Catalana per interpretar el concert per a violí de Mendelssohn.
2: Sota la direcció del mestre Robert Trevino, el programa es completa amb la poderosa sinfonia número 5 de Tchaikovsky.
1: Entrada ja a la venda a franzschubertfil.com.
3: Pel Festival de Poesia de Barcelona, el Teatre de Sarrià us convida a fer un viatge per l'univers de J.B. Foix. Manel Barceló i Rosa Renom donen veu al poeta amb L'instant i les deixes del somni, Foix per ell mateix, amb acompanyament al piano de Jordi Masó i la música de Frederic Montpou. Dimarts 19 de maig a les 8. Entrades a teatredesarrià.cat. Teatre de Sarrià, on la paraula es fa art.
4: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock,
5: l'Auditori.
4: I per anar de museu, concert i espectacle,
5: l'Auditori.
4: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
6: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, els planetes de Holst, dirigit per Xavier Puig.
7: Viurem l'estrena absoluta de Saturnalia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
6: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música Sant Cugat i Sabadell.
7: Entrades a osvallès.com.
8: 012, la millor resposta.
9: El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
10: És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
9: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
10: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
9: D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
11: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
12: Torna la nit dels museus. Una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la...
11: Generalitat de Catalunya.
12: Torna la nit dels museus. Una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una...
13: Quart de 10 del matí. Continuem avançant en aquesta edició de Tots els Matins del Món i per obrir aquest segon tram de selecció musical doncs entrarem al darrer quartet de corda de Félix Mendelssohn, el número 6, que va escriure mentre vivia el dol per la mort de la seva germana Fanny. Càrrega emocional inevitable doncs en aquesta partitura plena d'harmonies fosques i un ritme que no ens deixa pràcticament ni respirar. Ens sentirem el primer moviment en la versió del quartet Artemis.

L'Artemis Quartet interpretava el primer moviment de l'últim dels quartets de corda de Félix Mendelssohn, el sisè, escrit en la tonalitat de fa major, que comença precisament així, amb aquest allegro vivace intens i profund. I ara continuem endavant amb un peu a la creació contemporània, o millor dit, els dos, perquè al final estem entrant en contacte amb el repertori de la nord-americana Caroline Shaw. L'any passat tot just va presentar How to Fold the Wind, una peça coral escrita pel conjunt, ara no recordo pel conjunt que li va encarregar, però que ara ha gravat, això sí, l'Ars Nova Copenhagen, un conjunt que dirigeix Paul Hillier. I en aquesta obra Caroline Shaw s'inspira en l'art de l'origami i en l'art de doblegar el paper, aquest art japonès, per crear diferents formes. Doncs ella es planteja com doblegar el vent a través de la veu per crear aquestes formes auditives també, aquest volum en l'espai auditiu. Una de les seves propostes és el segon moviment, que es titula Increases, per tant, en plecs, i així l'interpreta, com dèiem, el conjunt Ars Nova Copenhagen.

0: Una autèntica festa, aquest scherzo de Juli Garreta. Formava part de la seva suite empordanesa i l'hem sentit amb els membres de la banda municipal de Barcelona, amb aquest reforç dels instruments de cobla dirigits per Salvador Brotons. Aquesta és l'obra que avui dona pas a la nostra conversa del dia.
1: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
2: Avui a Tots els matins del món conversem amb la pianista i compositora Cira Hernández.

0: Bon dia i benvinguda, Cira.
1: Bon dia i moltes gràcies per convidar-me a venir aquí amb vosaltres.
0: A tu per venir, evidentment. Comencem i ho fem amb aquesta peça, Himne, que tanca precisament el teu últim àlbum.
1: Sí, efectivament aquest àlbum, que a més és l'última peça i és la que doncs dona també una mica el nom del títol de l'àlbum, perquè és Himnes a l'esperança, Hymns to the Hope, està pensat justament fent referència a aquesta última peça, no?
0: Una obra que va ser un encàrrec.
1: Sí, va ser un encàrrec del festival, del concurs Maria Canals, del concurs de piano internacional que tenim aquí a Barcelona, i va ser per mi un gran honor que em donessin aquest encàrrec, i la veritat estic molt contenta, perquè a més la van tocar molt aquell any, va ser de les... penso, crec que em van dir que era la més tocada durant el concurs, la peça més tocada durant el concurs, i segueixen tocant-la, o sigui que...
0: Va ser per el 2024, la 69a edició del concurs Maria Canals.
1: Exacte.
0: Clar, el tractar-se d'una obra que havien de tocar els concursants del concurs Maria Canals, quin va ser el teu plantejament a l'hora d'escriure-la? Et va condicionar l'escriptura el fet que els destinataris fossin uns concursants, uns joves concursants?
1: Sí, absolutament. De fet, ja des de la pròpia direcció del concurs em vam comentar, diríem, pensa que està dirigida en aquests joves que s'han i que es volen lluir, no? Per tant, hem de buscar coses també del punt de vista musical, i no solament musical, sinó també tècnic, que estiguin ells a gust fent-lo, no? I amb ganes. I, evidentment, puguin mostrar el seu virtuosisme en algun moment, tot i que no era la finalitat. La finalitat per mi va ser, sobretot, pensar en una obra que, per aquests joves que estaven i que estan lluitant amb una carrera que és duríssima, que és, i que es passen la vida, la seva vida, els seus dies i part de les nits pensant i treballant, i evidentment és un himne també a l'esperança i a l'esforç que estan fent, no? I a ànims per l'esforç que estan fent, sobretot en uns temps tan complicats que estem vivint, no? Perquè tot això que es passa al voltant, tant, evidentment, també els influencia amb ells. El 24, quan es va estrenar, jo vaig començar a pensar-la el 23, no? A finals del 23, evidentment, estàvem sortint de la pandèmia, i aquests joves estaven sortint de tota aquesta situació tan terrible, i després van començar les guerres, o sigui, d'Ucraïna, etc. O sigui que realment era un acte també d'esperança i de fer d'ànims i vinga endavant, que aquests nois ho mereixen tot, aquests nois i noies, perquè realment són brillantíssims i són un exemple, no?, a seguir, per com treballen i per lo bé que ho fan.
0: Et van arribar comentaris dels que van interpretar aquesta obra en el concurs?
1: Sí, sí. La veritat és que, ja dic, va ser molt emocionant, perquè, primer tot, sempre és emocionant escoltar una obra teva tocada per un altre intèrpret. Jo, a més, com a intèrpret, dono molta llibertat als intèrprets, perquè penso, considero que l'han de fer seva, i per això respecto molt el que fan, tot i que puc tenir el meu criteri, evidentment, i el tinc, i si me'l demanen, els hi dic.
0: Els hi dius.
1: Però va ser molt emocionant veure com que realment estaven molt, molt contents i molt satisfets d'aquesta obra, perquè, ja dic, va ser sorprenent. Em van dir que es va tocar més que Chopin dins del festival, des del concurs aquest d'any. I, per exemple, una noia que no va passar a la pianista francesa, ara no me'n recordo el nom, però un jove molt brillant, que no va arribar a la final, per tant, no va arribar tampoc a poder-la interpretar durant el concurs, però sí que la va interpretar en un concert a Badalona, per exemple, i després la va tocar a França i la va tocar a Itàlia, i m'ho anava dient, diu, és que és molt inspirada aquesta obra. O un pianista que sí que va arribar a les semifinals, que era Nicola, no me'n recordo el nom, que va arribar a les semifinals, era rus, la va estrenar a Sant Petersburg i va agradar moltíssim, i vaig tenir la sort que un dels finalistes la portava, per tant, la va tocar inclús com a vist en el moment de l'entrega de premis del Palau de Sen, o sigui, que molt contenta, la veritat, va tenir una rebuda molt, molt, molt satisfactòria, la veritat.
0: Les fonts d'inspiració a l'hora de crear, i en el teu cas, de compondre, poden ser diverses, però pel que fa a tu, les principals fonts d'inspiració són la poesia, la literatura, la pintura, però centrant-nos en aquest himne que vas compondre pensant, evidentment, per aquests concursants del concurs Maria Canals, quina va ser la teva font d'inspiració? En què pensaves?
1: Jo penso que aquí vaig entrar en un món ja més enllà de les disciplines artístiques, perquè realment era un himne que té que més a veure potser amb quelcom de més espiritual, potser, no? Religiós en el bon sentit de la paraula, de connectar amb quelcom que transcendeix la nostra realitat contingent i ens fa anar més enllà del que en aquest moment podem estar vivint, no? I aquesta és una energia que crec que tots els artistes i els músics en concret, que a més treballem amb una matèria que no és ni matèria, que són ones i és etèric, totalment etèric, sabem i vivim, o sigui, hi ha quelcom que ens traspassa i que ens fa elevar més enllà del que fem i som, i que això és l'únic que ens pot tirar endavant, jo crec que penso.

0: Cira, parlaves de l'espiritualitat d'alguna manera que vas vehicular a través de l'himne i aquí, en aquesta peça que sentim, també hi ha un fil, potser una mica diferent, que connecta amb aquesta sensació de alguna cosa més gran que nosaltres mateixos. Això és Loneliness in the Cathedral. I quina és la història que hi ha al darrere d'aquesta composició?
1: Doncs la història és una anècdota curiosa i a la que jo tinc especial carinyo, perquè realment també va ser un moment emocionant. Primer de tot, com va arribar a mi l'inspiració i després com es va tancar un cercle, no?, amb aquesta peça. Jo era una peça, en l'època de la pandèmia, estàvem tots tancats a casa, i justament quan no podíem ni sortir de les nostres cases, doncs tenia una finestra al món, i una de les finestres al món són els canals de YouTube, i un d'aquests canals de YouTube era un directe constant 24 hores de la Catedral de Barcelona, que estava permanentment posat una càmera amb so en una de l'absis, en la sala principal. I es veia l'altar i això. I bé, a vegades veies els monjos que entraven, que cantaven, que feien les seves... Evidentment, entre ells feien els seus rituals, els rites que hi havien de fer, pertinents en aquell moment, i el silenci, molt sovint, no?, a segons quines hores, un silenci total. El millor venien, encenien una espelma, se sentia un ocell que cantava llunyà, possiblement havia entrat per alguna golfa, per les golfes, no sé. La qüestió era aquesta sensació de soledat, de silenci, dins d'un espai tan emblemàtic, tan gran, tan enorme, no?, i tan important també per la ciutat, no? De fet, per mi va ser molt emocionant aquesta relació amb la Catedral de Barcelona, i en aquell moment em va inspirar aquesta peça, aquest silenci, justament, aquesta soledat, on se podia sentir un ocell, on se sentien uns passos. I quan la vaig escriure, perquè va sortir com una improvisació que després vaig escriure i la vaig treballar, i després me la vaig enregistrar amb l'iPhone, li vaig passar als monjos de llac, perquè el seguia per Instagram, justament, aquest canal de la catedral. I un d'ells, pues, que es diu monjo, a més, em sembla de cognom, és un del personal de la catedral, em va contestar dient que la trobava molt inspirada i que si podia fer-la servir després com a música de fons d'un vídeo que vam fer com a resum de tot aquell moment, aquells mesos de tancament. I jo vaig dir, clar, que sí, per suposat, i llavors està per allà voltant per YouTube en la seva música. És molt maca, amb unes imatges precioses que a més ningú pot tenir, perquè són imatges que ells van fer dins en aquells moments, en aquells mesos, dins de la catedral o des de dalt, inclús suposo amb un dron, no sé, i per allà sona aquesta música, o sigui que se'm va tornar aquesta energia que jo vaig rebre, no?, d'alguna manera.
0: Sí, que va
1: manera.
0: Ser un tancament de cercle, eh?
1: Sí, i va ser molt emocionant. I li tinc molt especialment carinyo, realment, perquè per mi realment era... Em va sortir d'una manera molt, molt espontània, i aquesta necessitat d'expressar aquesta sensació, i sembla ser que la vaig captar bastant.
2: Ja que parlaves d'això, no?, encendre una espelma, crees? És a dir, quan et poses a treballar, crees una mena d'escenari, un espai propici per poder tu inspirar-te i crear i compondre?
1: El creo interiorment, perquè exteriorment estic en un estudi que és casa meva, que tinc doble vidre, tinc cortines per no distreure'm, i tinc plafons sonors per no sentir el tràfic, o sigui, tinc la sort de viure en un lloc que està fora de Barcelona, per tant, 12 quilòmetres, estic molt, molt aïllada de certs sorolls, però tot i així hi ha sorolls, no? I per tant sí que hi ha... La mirada exterior és la que intento evitar, tot i que hi ha una finestra que dona uns arbres, i aquesta me la miro molt i em dona molta pau. És la mirada és interior. Jo penso que t'has de centrar en el... Per mi és tancar els ulls, no? Una mica.
2: Compons més de dia o de nit?
1: Jo sóc més de tardes, de tarda cap al vespre, això de l'hora vespertina, perquè al matí per mi és treball de tècnica, de repertori, com que segueixo tocant, interpretant, segueixo treballant, ho haig de fer. Però així és, ja a partir d'una hora en què ja m'he pres el te de la tarda, aquell és el moment en què ja està tota la feina feta, diguéssim, i te poses a crear i pots estar en silenci. Tot i que la inspiració pot venir en qualsevol moment i, com deia Picasso, existeix i l'únic que t'has de trobar...
2: T'ha d'agafar treballant.
1: Treballant, exacte, almenys amb un teclat a prop o un tros de paper a mà.
2: Per poder-ho escriure. Clar, tu vas començar com a pianista. En quin moment vas fer el salt a començar a compondre? Perquè tu sempre dius, jo sóc una pianista que també compon. Però això de dir-te compositora no sé si t'agrada gaire.
1: Sí.
2: O ara ja més.
1: Ara ja l'estic assumint. Ara ja l'estic assumint perquè ja trobo que se'm diu
2: ja
1: així,
2: molt, sí.
1: Que ho faig molt i se'm reclama més,
2: sí.
1: Quasi.
2: Com a compositora
1: uh-huh. Potser perquè hi ha molts de pianistes i potser pues, també està bé, no?, que donar veu a les compositores. Però... A veure, aquesta necessitat de crear música a part de les partitures que podia jo anar estudiant, l'he tinguda sempre, des de l'adolescència, no dic des dels primers anys de petita que t'apunten a piano, això no, però quan ja tens una edat, 16, 17 anys, i comences a dir, ostres, aquest nocturn de Chopin m'ha agradat molt, vaig a intentar fer una cosa que m'inspiri, que jo... I recordo un moment, això sí, un moment particular, als 17 anys, que vaig estar tocant, en aquell moment estaven tocant les Consolations de Liszt, les estava estudiant, i m'encantaven i vaig acabar la segona i comença i se'm va quedar curta i vaig començar a improvisar, estàvem amb uns amics i vaig començar a improvisar seguint la Consolation, o sigui, aquells arpegis que anaven amunt i avall de Liszt, dic, on em porta això, no? O sigui, era massa curteta la peça, no?, per mi en aquell moment, i vaig estar, potser, una hora més tocant, improvisant, i llavors en aquell moment és com si destapés una voluntat també, com deien els filòsofs, la voluntat expressiva, o sigui, aquesta necessitat de dir quelcom, de dir també la teva, no? I realment, bueno, vaig començar a dir, vull estudiar això també, o sigui, a part d'estudiar. I llavors vaig començar a estudiar a classes, i després a Itàlia amb el Felice 40, aquí a Barcelona, després ja amb el Manel Oltra, per tot el tema orquestració, i doncs està... Doncs, sí, és la necessitat d'expressar-te és la que et demana. I però jo me'n recordo, a vegades, comentaris amb el... va haver una època que rebia classes de Miquel Ferrer, a part d'altres, la Ulissia de la Roja, altres quan vaig arribar d'Itàlia. I quan tocaven una sonata de Beethoven, crec que era la 110, i arriba un moment que jo pues, començo a fer unes dinàmiques, no m'atrevia a fer notes, evidentment diferents de les que hi havia a la partitura, però les dinàmiques sí que... i els silencis i els tempos me'ls prenia molt, amb molta llibertat. I... que ara s'està permetent, però en aquella època, t'estic parlant de fa 30 i pico d'anys, 40, doncs no. I Miquel Ferrer em va dir, però és que, Sira, és que això, no?
2: És així, no?
1: Dic, és que em surten idees, mestre, li dic. I jo, com, em surten idees. I ell es va dir, diu, home, idees. I llavors havia de ser el que estava escrit, no? I llavors aquesta voluntat de... Bueno, és que a mi aquest silenci m'interessa més quasi que la nota següent, per tant l'allargo una mica més o al contrari, no? O anticipes o la semicorxera la fas una fusa perquè en aquell moment sents que ha de ser més apretada, no?
2: I és aquella evident nota. Que hi havia una necessitat per part teva de...
1: Sí, i llavors vaig començar a fer coses i públicament, llavors oficialment surto de l'armari com a compositora, pues sempre ho explico perquè va ser una mica de la mà d'un ballarí, d'un gran ballarí que és el Pau Aran, que ara està fent una gran carrera en solitari, però en aquell moment era ballarí de la companyia de Pina Bausch, que és català també, i que Doncs vam dir, fem una... Ell va participar en una presentació d'un disc que jo tinc sobre nocturns, que hi ha una sèrie de nocturns, 13 nocturns de 13 autors diferents des del fil de... fins ara, i va participar fent una improvisació. I llavors jo li vaig dir, escolta, per què no fem una cosa? Muntem alguna cosa en què jo improviso sobre el que tu estàs fent musicalment, i que és el contrari del que se sol fer amb un ballarí, no? I van començar a fer-ho, ens van deixar a l'auditori de Sant Cugat, el Gerald Fano va ser molt amable, i van fer-ho, i va funcionar molt bé. Llavors ho van fer un espectacle al centre de Santa Mònica, sobre poemes, això que ja començo aquí a introduir la poesia, poemes que els va traduir el català, el Francesc Parcerisas, de l'Àngel Crespo, eren Iniciació a l'ombra, recitats pel propi Francesc Parcerisas, i una instal·lació de l'Estela Rahola, fantàstica, d'una artista plàstica meravellosa, que va fer una instal·lació molt, molt bonica al claustre de la Santa Mònica, i va funcionar força bé. Llavors va agradar tant que, clar, això anima, no? La gent, quan hi ha un feedback...
2: Si li agrada...
1: Veus, doncs potser sí que continuo amb aquestes idees que tinc...

0: Doncs, Sira, ara sentim aquest Guernica a Picasso, una obra teva que vas dedicar a aquest pintor, que per cert ja havia sortit a la conversa avui, ja l'havíeu mencionat parlant de la inspiració abans. I clar, és una obra que sona fosca, òbviament, està reflectint aquest impacte, no?, també de la realitat de la guerra. Com t'hi relaciones amb l'ombra? També Iniciació a l'ombra va ser la teva primera creació oficial, com comentaves, amb aquesta part fosca de l'existència? A través de la teva música, com ho vius tot això?
1: Doncs suposo que això és una necessitat expressiva que jo tinc. M'imagino que com tothom, jo he passat les meves nits fosques, la meva nit fosca, com deia Sant Joan de la Creu, i la noche oscura. I penso que... I més d'una, eh? Més a més.
0: Si fos una, rai.
1: Si fos una, ja, amb la primera crisi d'adolescent ja en tindríem prou. Ja estaria fet, no? Però es va repetint-se això. Fins que no quedem ben polits com aquestes pedres dels rius, no? Sí. Això ho deia un amic meu, que deia, quan arribes al final del riu estan ben polidetes, sí, però de rebre cops una amb l'altra, no? Doncs suposo que sí, aquesta necessitat expressiva de travessar el forat negre que a vegades ens trobem per sortir-se'n, eh? Però sempre l'idea és ens hem de sortir d'aquí. Però si no la travessem, ens quedem a dins. I per tant, tampoc no mirar-ho, només quedar-nos amb la part bonica de fora, superficial, tampoc m'interessa massa.
0: La llum només no.
1: No. Llavors, aquesta idea de travessar la foscor, però la foscor, a veure, també té molts significats. Per exemple, en aquests problemes de la iniciació a l'ombra, aquest poeta, l'Àngel Crespo, que fa molta referència amb la música, diu l'ombra és el que hi ha de bo darrere de l'altar, com diu, és la presència que està amagada darrere de lo que aparentment veiem. I és la presència veritable que està i és. I la música, si no neix de l'ombra, diu en un poema, no és de debò, no és veritable. Uh-huh. En el sentit, si no neix d'aquest lloc en què aquesta ombra és el que no, és innombrable, quasi, no? És l'invisible, no? Per dir d'alguna manera. És el que quasi és intangible, per tant, no? Ha de néixer d'aquí. I a vegades això va associat al dolor, evidentment, perquè hi ha moments a la vida que tu t'has de desprendre de coses o de persones o de situacions que fan que et desmembris, te'ls vagis caient, no? Van caient com la seva, no? Les parts de fulla que ja no serveixen, no? I això a vegades és un procés de molt alquímic, però de pudre d'ombra, però que fa mal, però que alhora també és el que després queda, és el que realment val la pena, no?
2: Uh-huh. I per què Guernica a Picasso? Has vist el Guernica en directe?
1: Sí. Jo tinc la sort d'haver-lo vist, està ara la Reina Sofia, de Madrid, i és impactant, és molt impactant. I per què? Perquè quan vaig pensar que era l'any Picasso, se'm va demanar de fer alguna cosa pensant en Picasso, però també acabava d'esclatar tota la guerra d'Ucraïna i aquests bombardejos a les ciutats on morien nens i es veien pianistes que de cop i volta se'ls hi queia la casa, no, a sobre. I vaig pensar, això, tornem-hi, no? Ja estem un altre cop aquí, no? I llavors vaig investigar una mica per què aquestes imatges, per què vaig posar Picasso tota, i aquesta idea de la mare amb el fill, amb la criatura, els braços, que morta, però l'ocell que està allà penjat. I després vaig també investigar què va passar el dia aquest a Guernica. Era un dia de mercat, era un dia de fira, era un dia de festa, per tant, en un poble, això vol dir festa. I estaven, per tant, hi ha una música al començament que és una antiga referència a una música antiga del País Basc, i una antiga cançó, i després comencen aquests bombardejos, la gent s'havia d'amagar on podia perquè no estava absolutament previst que ni estaven avisats de que hi hagués un bombardeig. Va ser terrible. I llavors, doncs era una mica denunciar tot això, juntant l'imatge de Picasso, del quadre aquest que és impressionant, en blanc i negre, no? Amb aquest dolor que es en totes les imatges que surten, i la història que va passar allà, perquè penso que és una cosa que més aquí en el nostre país hem viscut també i que hem patit, i per tant s'ha de tornar a recordar que, com deia Primo Levi també en un dels seus llibres meravellosos però duríssims sobre l'experiència d'Auschwitz, tot el que l'home li pot fer a l'home, i llavors intentar evitar-ho, no?
2: Mm-hmm. Clar, Guernica, Picasso, és una de les peces també incloses en aquest himne, en aquest àlbum, Himnes de l'Esperança. Himnes a l'Esperança, vull dir. És un recull d'obres que tu ja havies compost, excepte l'última, la que tanca el disc, que és aquesta, tal com comentàvem, que et van encarregar el concurs Maria Canals per als concursants.
1: Sí, efectivament. Són obres que jo havia anat escrivint i composant des de, justament poc abans de la pandèmia, fins a passant per la pandèmia, uh-huh. els mesos aquests tancats, aquest silenci. Després va haver-hi ja unes que vaig dedicar a Sorolla, que eren uns moments musicals, que ja és la busca de la llum, no? Busquem la llum, busquem sortir de casa, busquem la llum de Sorolla, que és meravellosa, no? Del Mediterrani, el mar, tot això. I després ven les guerres, ven un altre cop el dolor, però ve un cant al record d'Eivissa, que és la Terra Santa, que és una peça que jo dedico a aquesta illa que estimo molt i que estic allà també molts mesos a l'any i tot el que puc. I que està inspirada en una cançó tradicional d'allà que es diu Sa Serena Cau Menuda, que és molt antiga, no sé de quin segle, segle XV o XVI, i que s'ha recuperat, la té recuperada un grup que es diu Hook, que és un grup tradicional, i que un amic meu, un gran amic, que era Toni Marí, el poeta Toni Marí, va participar perquè el seu germà tocava en aquest grup. És un homenatge a Eivissa també, a la llum del mar i a la Mediterrània. I l'última és aquesta peça, Himne, que és la que em van encarregar. Ja com una esperem ja una sortida. Però encara veig que hi ha dificultats en el món, eh? No, encara no n'hem sortit.
2: Himne és l'última i la primera.

0: Doncs Mahashivaratri, no? Aquesta nit de Shiva. Per tant, entrem en un territori de nou fosc. Tornem a ser de nit, però més místic, més obert a un altre tipus de vivència, oi?
1: Sí, de fet, és una invocació a la llum. És des de la nit més fosca de l'any, no? És una Mahashivaratri, és una festivitat hindú que a través d'uns coneguts on vam parlar i vaig saber-ne, i que es situa més o menys a l'època de la Candelària d'aquí, o sigui, cap la primera setmana més o menys de la segona de febrer, la nit de lluna nova que hi ha en el mes de febrer, per tant, l'hivern, la foscor, i és una festivitat on tota la nit dansen allà els hindús, a la Índia, i posen llums, llumetes sobre el riu, sobre les... Bueno, i ballen i canten com una invocació justament a la llum, perquè arribi la llum, no? I és un, doncs, és un auguri, un desig que em va semblar irònic per encetar el disc, no? Per que fos una peça de propiciatòria, com de propiciatòria.
2: A partir del moment en què comences a compondre, que ja deies cada vegada ho estàs fent més, passes a interessar-te més en interpretar la teva música que no pas la dels altres compositors que havien format part del teu repertori?
1: Ara, evidentment, últimament estan demanant molt més la meva música en els festivals i concerts que faig. I realment, clar, estic més centrada en interpretar i treballar la meva pròpia obra, que també és una feina, perquè una cosa és l'idea i l'altra cosa és tocar-la, no? I això, jo cada vegada comprenc més els compositors que no toquen les seves obres i la deixen que treballin
2: que els altres, no?
1: Que siguin els altres que facin la feina. Abans, com tots sabeu, era diferent, no? Fins a principis del segle XX, els compositors i l'intèrpret estaven molt units, eren la mateixa persona gairebé, i la música era sobretot contemporània, la que se sentia, no? El segle XVIII, XIX, Chopin, Liszt, Schubert, Beethoven, Mozart, eren intèrprets també. Per tant, sí que em toca treballar molt la meva obra, tot i que jo tinc els meus referents sempre allà sobre el piano i necessito, i quan se m'ofereix l'oportunitat de tocar obra d'altres compositors, per suposat, per mi és sempre un estímul molt important.
2: I ara d'aquí pocs mestres. Dies et podrem sentir, això serà en el Toca'm, ho hem dit tot just presentar-te, en el Toca'm Tortosa, aquest festival.
1: Sí, aquest cinquè cicle que fan de concerts a Tortosa, i el 21 de maig tocaré a les 11 del vespre.
2: Déu-n'hi-do.
1: Haurem de fer una bona migdiada.
2: Amb espelmes, també.
1: Posaré una espelma, sí. No en plan candlelight, aquests concerts així, però es veu que sí que posaran llumetes. És un lloc meravellós, màgic, és el pati del Palau Episcopal, que és un lloc realment preciós. La veritat és que a Tortosa hi ha uns edificis
2: molt macos.
1: Preciosos, sí, molt macos. I doncs és tot un goig, és un honor, no? Estar allà. El tocaré justament aquest programa d'aquest concert, d'aquest disc.
2: I després tens també una altra cosa a Madrid.
1: Després hi ha també una cosa molt important per mi, que és l'estrena d'un nou espectacle, d'un nou concert, d'un nou programa, que serà el 16 de juny a Madrid, al Teatre de la Zarzuela, que és un lloc, pues, molt emblemàtic, i no és una zarzuela, és una obra per piano, novament, en aquest cas acompanyada conjuntament amb la lectura d'uns poemes de la poeta Rosana Quaroni, preciosos, que es titulen 18 ciervas, i que els recitarà Olivia Molina. I tindrem també aquí l'aportació dancística d'una ballarina i bailaora, que és la Olga Pericet, que és un grandíssim nom de la dansa, Premi Nacional, i que fa aquest flamenc contemporani, no? Doncs deconstrueix el flamenc i entra dins de la dansa contemporània amb atreviments forts, molt potents, i estarà tot dirigit, perquè necessitem una mirada exterior, evidentment, per Janet Novas, que és una gran, també l'últim Premi Nacional de Dansa d'aquest darrer any, però que tant alhora també és actriu i directora. Ha tingut un Goya com a actriu revelació fa 2 o 3 anys, em sembla, i és una persona també, doncs, a l'avantguarda d'idees i d'imatges. O sigui, serà una cosa completament diferent del que se pot pensar que sigui una sarsuela. No és una sarsuela, no hi ha cant, no hi ha cant, és recitat. I bé, tindrem l'honor i el goig de poder-lo oferir en estrena allà.
2: 18 ciervas.
1: 18 ciervas. És un poemari fantàstic. Pues, està en castellà, esperem que es tradueixi també, perquè realment és un viatge d'una dona. És, com veieu, és un treball entre dones, a més el que fem. I és l'amor, el desamor, el dolor i el maltractament, és una seva història personal, però alhora també és reconstruir-se després de tot això i com l'Ave Fènix sortir de les cendres amb un nou amor que li arriba ja amb una edat tardia, però potent.
2: Esperar és somiar despert. Víctor Hugo deia que no hi ha res com un somni per crear el futur.
1: Que maco.
2: Què en penses tu?
1: Que sí, que de fet nosaltres, jo crec que tots, no? Els artistes, els músics, estem sempre navegant en aquests somnis, no? En un somni constant. Estem com construint somnis i anant cap a un somni sempre.
0: Doncs travessant aquestes nits fosques i fent la invitació a la llum, nosaltres també t'agraïm, Cira Hernández, que hagis vingut a veure'ns avui aquí a Tots els Matins del Món.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, és un luxe sèrie.
0: Que vagi tot molt bé.
3: Tots els Matins del Món. Clàssica a contracorrent.
4: La violinista Midori torna per tercera vegada amb la Franz Schubert Filharmonia el 17 de maig al Palau de la Música Catalana per interpretar el concert per a violí de Mendelssohn.
5: Sota la direcció del mestre Robert Trevino, el programa es completa amb la poderosa sinfonia número 5 de Tchaikovsky.
4: Entrada ja a la venda a franzschubertfil.com.
6: 012, la millor resposta.
7: Fas tan concentrat?
8: He pensat que vull tornar a estudiar i estic mirant diverses opcions.
7: Que bé, però ja t'ho podràs combinar amb la feina.
8: Hi ha molta varietat d'horaris i de cursos telemàtics. El més complicat és escollir quin curs vull fer.
9: Siguin quins siguin els teus estudis de procedència o quina edat tens, hi ha una formació per tu. L'Escola Oficial d'Idiomes, els centres de formació d'adults, certificats professionals o l'Institut Obert de Catalunya t'estan esperant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
7: M'encanta veure't tan motivat.
9: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
10: La Fundació Òpera Catalunya presenta La Traviata, l'òpera més popular de Verdi.
11: Passió, amor i sacrifici en un drama intens amb una música commovedora interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
10: El 16 de maig al Palau de la Música Catalana.
11: Entrades a operacatalunya.cat.
12: Arriba la Diada Pau Casals a Barcelona els dies 9 i 13 de juny en el marc del 150è aniversari del naixement del mestre. El dimarts 9, el Quartet Casals oferirà un recital al Palau de la Música a les 8 del vespre, acompanyats del pianista Alexander Melnikov. I el dissabte 13, a les 12 del migdia, el Conservatori Municipal de Música de Barcelona obre les portes a diversos conjunts de joves intèrprets. Més informació a paucasals.org. Recomanat per Catalunya Música.
3: Que la calma sigui la primera notícia del dia. Tots els matins del món.
0: Doncs ja és 11:15 del matí. Continuem en directe aquí a Catalunya Música, Tots els matins del món, i hem entrat ja en la nostra tercera i última hora de programa. Per tant, emprenem el camí en aquest tercer tram musical i ho fem amb un estudi de concert per piano que evoca la tardor. És obra de Cécile Chaminade, aquesta compositora francesa que ens va llegar un bon corpus d'obres, sobretot pel seu instrument, el piano, i entre elles, doncs, aquest gran estudi de concert. El sentim amb Marie-Sophie Hausel.

Marie-Sophie Hausel interpretava aquest gran estudi de concert de Cécile Chaminade titulat Tardor. Per tant, diferents paisatges tardorals en aquests minuts que ara ens condueixen a l'obra d'una altra compositora, en aquest cas neerlandesa, de principis del segle XX, que va conrear un estil neoclàssic amb tocs també d'influències com les de Ravel i d'Stravinsky. Ens quedarem, doncs, amb Henriette Bosmans. És tota una descoberta per mi aquest any, la veritat, aquesta compositora. I en concret del seu repertori recuperem el presto del seu primer concert per violoncel. L'interpreta Rafael Balfish i l'Orquestra Simfònica de la BBC escocesa amb Ed Spaniard.

Doncs sentíem ara un madrigal de Maddalena Casolana, per tant hem arribat al Renaixement amb Morir non può il mio cuore, amb el Hilliard Ensemble, que dirigia, esclar, doncs Paul Hilliard. Ara passem al repertori més mediterrani, Eduard Toldrà, que sobrepàs en aquesta selecció amb el seu Sonatí de la Rosada, un dels seus 6 sonets per violí i piano. El sentirem en la versió de Letícia Moreno, acompanyada al piano per Anna Maria Vera.

0: Doncs amb aquesta música d'Antonio Vivaldi, la Griselda, en la veu de Roberta Invernizzi, arribem a les 10:38 del matí, el moment en què entrem a la nostra darrera secció.
1: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
0: I ja ha arribat el moment de dir bon dia en Jofre Verdolet. Què tal, com estàs?
2: Bon dia, com estem? Molt bé. Molt content de ser aquí amb vosaltres un dia més.
0: Nosaltres ben preparades per entrar a aquesta secció, el retrat, a veure de qui ens parlaràs avui.
2: A qui retratem avui?
0: A qui retrates o quina pregunta ens fas, perquè sempre ens fas treballar per començar.
2: Exacte, exacte. Va, avui una pregunta molt, molt divertida, que és la següent. Si la vostra família tingués arrels en un altre continent, que diria que no és el cas, oi? Que no?
0: No que jo sàpiga.
2: Val. Doncs la pregunta és, no? Quin continent us agradaria que fos?
0: Ostres, tampoc n'hi ha tants per triar.
2: No,
3: no, però hi ha continents que són molt grans.
2: Ah, sí?
3: Àsia, per exemple.
2: Àsia, per exemple. Mm. Què et semblaria tenir un parent xinès? Cosí del teu pare, per exemple.
3: Va, doncs seria una manera d'anar a la Xina.
0: L'excusa.
2: Estaria bé, no? Mm. Doncs és el que li passava a la nostra protagonista d'avui, que va créixer als Estats Units, però la seva família provenia de Grècia, on ella també viuria un temps. Més enllà dels seus orígens, va fer molta carrera a Itàlia i va enlluernar escenaris de tot el món amb la seva veu imponent. Avui farem el retrat de Maria Callas, la diva més gran del segle XX.

0: D'ascendència grega, Maria Callas va néixer a Nova York el 1923. L'any 29, el seu pare, George Kalogeropoulos, vale? Ho he de llegir a poc, sí?
1: L'altre dia, amb la pronúncia txeca, sí, avui amb la pronúncia grega.
0: Però he estudiat, si ho dic a poc ho puc dir, i torno, val? Kalogeropoulos,
1: Ara,
0: va obrir un negoci a Manhattan, i com que el seu cognom familiar, com acabem de comprovar, doncs era complicadot de pronunciar, per americans però també per catalans, doncs van preferir adoptar Callas, una adaptació lliure del cognom grec original, i es va quedar així.
2: Més senzill.
1: Si el pare hagués sabut potser que aquell cognom es faria tan famós, potser no sé si hauria mantingut l'original en grec i tot,
0: Llavors, tots sabríem dir aquest cognom, que no tornaria a dir, no? Però segurament sí s'hauria popularitzat. Bé, en tot cas, anys més tard, els pares es van separar i això va provocar el retorn de la Maria a Grècia, quan ella tenia 14 anys, amb la mare i la germana. La infància de la Maria està marcada per la mala relació amb la seva mare, que sovint es ficava amb ella pel seu físic, per estar massa grassa, comparant-la amb la seva germana gran. Bueno, una joia de mare.
1: Sí,
0: ben
1: sí
0: bé,
1: molt bonic tot.
0: Déu-n'hi-do-ret. Sí, sí. Anys més tard, la Maria comentaria: és cruel que una nena se senti lletja i no desitjada, i va definir la seva mare com una persona dictatorial i opressiva. Toma ja, dures declaracions,
1: Sí, sí.
0: Però bé, està clar que Callas va convertir aquesta situació en un motor d'autosuperació. Tot i les inseguretats físiques i l'exigència desmesurada de la mare, que volia tenir un control malaltís en la formació musical de la seva filla, res no va poder amb l'ambició artística d'una noia que anys més tard es convertiria en una icona del món de l'òpera.
2: I tant. I com li van anar les coses a Maria Callas a nivell musical a Grècia?
0: Doncs bé, com passa sovint, els inicis no van ser fàcils, això passa bastant sempre, no? I més encara si sumem el context sociopolític, l'ocupació de Grècia durant la Segona Guerra Mundial. Però a poc va anar trobant el seu camí. Va estudiar al conservatori amb l'espanyola Elvira de Hidalgo, que va polir l'estil bel cantista de la seva alumna més exitosa i que deia de Callas el següent: la seva veu era una violenta cascada de sons no enterament controlats, però dotats d'una emoció i força dramàtica extraordinàries.
2: Important, això,
1: una bona descripció, trobo. I al principi de la carrera, déu-n'hi-do.
0: Maria Callas va anar perfeccionant la tècnica i als 20 anys ja era coneguda arreu del país. L'any 41 va debutar al Teatre Líric Nacional i l'any següent cantaria Tosca a l'Òpera d'Atenes.

0: Clar, estem parlant de cantar Tosca amb 20 anyets, eh?
1: Déu-n'hi-do,
0: això és fort, eh? No ho pot dir tothom.
1: No.
0: Bueno, poder dir-ho sí, jo ho puc dir.
1: Però no fer-ho
0: fer ben bé que no.
1: No ho pot fer tothom.
0: Bé, més tard, farta de la relació amb la mare i amb ganes de buscar noves oportunitats, va tornar als Estats Units, on es va retrobar amb son pare. Allà, en general, no va tenir gaire èxit en l'àmbit professional, però un bon dia, a Nova York, va ser descoberta per un productor italià que buscava una soprano per interpretar la Gioconda a Verona. Així que Callas va decidir provar sort a Itàlia, cosa que canviaria definitivament la seva carrera. Mereix especial menció, però, el fet que Callas va substituir d'última hora la baixa d'una soprano per cantar el rol d'Elvira de I Puritani i es va posar el públic de la Fenice a la butxaca. Aquesta gesta va impulsar definitivament la seva carrera.

0: I escolta, Jofre, en el terreny amorós, que encara no l'hem trepitjat, alguna novetat?
1: No l'hem trepitjat i el trepitjarem, això ja, sí, ja us ho avanço, sí, sí. Poc després d'arribar a Itàlia va conèixer l'empresari Giovanni Battista Meneghini, amb qui es casaria el 1949. El seu marit, amb qui, per cert, es portaven 30 anys,
0: només
1: es convertiria també en el seu mànager. No sembla que hi hagués el que en diríem una gran passió romàntica entre ells, però ella, doncs, en certa manera ja li estava bé perquè sí, li donava protecció i estabilitat. Uh-huh. L'any 48 va protagonitzar una Norma de Bellini que la va consagrar com una de les grans sopranos de la seva generació. I a partir d'aleshores la seva fama creixia i creixia i tothom volia treballar amb ella. Bernstein, per exemple.
0: Teu estimat Bernstein, Jofre.
1: Sí, home, mític, sempre recordat i admirat. Bé, Maria Callas va triomfar en teatres d'arreu, com la Scala de Milà, el Palau de les Belles Arts de Mèxic o el Teatre Colón de Buenos Aires.
2: Però aleshores, Jofre, va ser quan va fer un canvi d'imatge força radical.
1: Doncs sí, Déu-n'hi-do-ret. El 1954 va decidir aprimar-se. Va perdre, atenció, 40 quilos en pocs mesos.
0: Mira. Això saludable no,
2: no
0: ho sembla.
1: Déu-n'hi-do-ret, eh? És molt això. Sembla que ho va fer per encaixar amb el personatge de Medea, que cantaria a l'Escala, justament dirigida pel nostre amic Bernstein, ja que cada vegada es donava més importància al realisme escènic. Uh-huh. Es diu que va seguir una dieta molt estricta, tot i que va córrer el rumor que fins i tot s'havia empassat una solitària, extrem que mai s'ha confirmat del tot.
0: Jo ho havia
1: tot,
0: sentit, això sí.
1: No ho facin a casa, això. No. Bé, sí, com sigui, com és lògic, la veu doncs, també es va veure afectada per aquest canvi d'imatge abrupte. I a més, doncs, també va canviar el seu estil de vestimenta. De sobte, apareixia en públic, exhibint vestits i joies cares, o sigui, ben empolainada, uh-huh, diríem, eh? I convertint-se, per tant, en el prototip de diva. En aquest temps destaca també un enfrontament mediàtic amb la soprano Renata Tebaldi.
2: I tant.
1: Totes dues eren sopranos mundialment conegudes i competien pels mateixos rols, teatres i directors. La premsa de l'època va atiar aquesta competitivitat, mm-hmm, enfrontant el dramatisme de la veu de Callas amb el bell lirisme de Tebaldi.
2: Que dolenta que és, la premsa.
1: Sí, bueno, clar, ganes de posar una mica de merder.
0: Sempre ajudant els periodistes.
1: Van fer uns quants podcasts, uns quants reels sobre...
0: sobre el beef, eh?
1: Sobre el beef, correcte. Correcte, tirant-se hate. Bueno, en fi. Alhora, Callas va començar a gaudir dels plaers de la vida nocturna i va desatendre un xic els seus hàbits saludables com a cantant. Mm. Això va provocar que la seva vida privada patís intromissions mediàtiques, cosa amb la qual va haver de conviure fins al final de la seva vida.
0: I deies que trepitjaríem aquest terreny encara una mica més, perquè és que va tenir relacions complicades, oi, amb més d'un home.
1: Sí, sí, és així. Eh? Una cosa que arrossegava des de la infància, com hem explicat, era el fet de sentir-se poc cuidada per la mare. Això va comportar, doncs, que passés la vida intentant compensar la manca d'amor que havia rebut de la seva família amb l'afecte dels homes, però mai va trobar una relació en la que se sentís del tot segura i realment estimada. Segurament, la vegada que hi va estar més a prop va ser a partir de l'any 57, quan va conèixer el que seria el gran amor de la seva vida, Aristòteles Onassis, encara que tots dos estaven casats. Oh. Ella es va enamorar tant, però, que 2 anys més tard va deixar el seu marit, l'empresari italià aquell, de 30 anys més gran que ella, sí, i que li feia de mànager, doncs aquest senyor ja prou. Amb Onassis, que era un grec farcit de diners, van viure una relació apassionada, ara sí, amb alts i baixos i exposició mediàtica, esclar, també. Però finalment, anys més tard, ella es va acabar assabentant per les notícies que Onassis es casaria amb una altra dona.
2: Vaja.
1: I atenció, perquè aquesta dona no és una ningú, precisament. És la Jacqueline Kennedy, la viuda del president dels Estats Units.
0: No, això no es fa.
1: Això no està bé. I menys per les notícies. També és un WhatsApp, com molt mínim, però no, ni així.
0: Un ghosting, però d'aquests enormes, avui.
1: Poses la tele, allà el 324, tal, es casarà amb la viu del president dels Estats Units. Home,
0: no,
1: malament.
0: No fa, malament.
1: En fi, després d'una dècada de relació amb aquell multimilionari, es va trobar desemparada, en un moment en el qual la seva carrera artística ja anava en declivi. Això va ser un cop duríssim per Callas, que mai va refer-se d'aquella traïció.
2: Això sembla la trama d'una òpera, eh?
1: Doncs sí, es podria fer, la vida...
2: Això sembla la trama d'una òpera, eh?
1: Doncs sí, es podria fer, la vida de Callas. Llàstima que mai va refer-se d'aquella traïció.
2: Això sembla la trama d'una òpera, eh?
1: Doncs sí, es podria fer, la vida de Callas. Llàstima que ella no pugui fer d'ella mateixa. A Folky Torres. De Bellini a Folky Torres, va? Però em troba tan malament. O sigui, un dia de funció que em troba, però fatal, però molt malament. Un mal de panxa horrorós. I vaig dir, és que no puc no anar-hi. O sigui, clar, si en Lluquet no hi és, se suspèn.
2: Doncs,
1: i vaig
2: clar.
1: Dir, prefereixo desmaiar-me en escena que no anar-hi.
2: I et vas desmaiar?
1: No, per sort no.
0: I però... fins aquí la connexió.
1: No, ho vaig passar fatal, eh? Però hi havia un moment que vaig pensar, ara te'n vas a terra. Hauria sigut maco com a anècdota, però no, no.
2: Doncs vaig, jo sí que m'he desmaiat.
1: Vaig sobreviure. En un escenari?
2: En un escenari, era una església que cantàvem un cor.
1: Ostres.
2: I em trobava molt malament, molt malament.
1: I sí,
2: malament,
1: eh? I... Patapamba.
0: I ja hem trobat la connexió de l'Ester amb Maria Callas, també.
1: Déu-n'hi-do. Bé, malgrat això, encara oferiria algun concert de tant en tant i oferiria de professora també a la Juilliard School, tot i que a finals de la seva dècada, de la dècada aquesta dels 60, va traslladar-se a París. Però encara no estava tot fet. Atenció, perquè l'any 69 li va arribar una proposta que possiblement no havia imaginat. Participar en una pel·lícula. Va fer de Medea, a la pel·lícula de Pasolini, no directament inspirada en l'òpera de Cherubini que ella havia protagonitzat diverses vegades, sinó en el mite grec, en abstracte. Evidentment, ella no tenia experiència com a actriu de cinema, però Pasolini la va escollir per la seva presència, no?
0: Clar, això era indubtable.
1: Això era indubtable, sí. I ella va fer un paperàs. El film explora la passió, la traïció i la venjança, o sigui, temes realment molt alienats,
2: sí, no?
1: Amb la imatge dramàtica de Callas, exacte, en primera persona. Entre els dos artistes va néixer una complicitat especial. Fins i tot, sembla doncs, que Callas va arribar a sentir-se enamorada, també.
0: Pobre Maria, sempre mirant-me'n fora
2: s'enamorava
0: de dels senyors.
1: Ara, et diré una cosa, en aquest cas ho tenia ben fotut, perquè Pasolini era obertament homosexual.
0: Clar,
1: vull dir que no hi havia res a fer. No. Però bé, la pel·lícula va ser rodada en anglès, però ella mateixa la va doblar en un italià exquisit. En podem sentir un fragment.
3: Dio perché benedica le vostre tende! Non ripetete il primo atto di Dio! Voi non cercate il centro! Non segnate il centro! No! Cercate un albero! Un palo! Una pietra!
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Palo la pietra!
1: Està enfadada, eh?
2: Enfadadíssima!
1: Jo li veig fusta. Potser hauria estat una grandíssima actriu,
2: sí, no?
1: També. No ho sabem. No ho sabem.

0: sabrem mai.
1: Probablement.
0: Bueno, tenim
1: una dona amb
0: peli.
1: Tant de talent.
0: Sí,
1: per
0: què
1: no?
0: Polifacètica.
1: Ai, sí.
0: Clar que sí. En fi, igual que la Traviata, que diu sola, abandonata in questo popoloso deserto que appella no Parigi, és a dir, sola, abandonada al mig d'aquest desert que és París, Maria Callas va morir, efectivament, als 53 anys, a causa d'un infart.
1: Molt jove, 53
0: sí,
2: anys. Sí, sí.
0: Pobreta, ha passat a la història com una soprano dramàtica de veu potent, però amb molts matisos i d'indiscutible talent teatral i cinematogràfic, també, hem vist ara.
1: Sí.
0: Va excel·lir en interpretacions de les grans obres del repertori, guanyant-se el sobrenom de La Divina. La seva agitada vida privada i la seva mort van contribuir a fer més gran el mite. Aquest és el seu retrat.
1: Molt bé, Jofre. Estem encantades d'aquest retrat que ens has portat avui de Maria Callas.
0: Igualment.
1: Ara ens acomiadarem amb una mica de música.
0: Som-hi.
1: Què és el que sentirem?
0: Norma, que és una de les grans òperes que la va dur a la fama.
2: Mm-hmm. Doncs amb tu, fins d'aquí dues setmanes.
0: Ens hi veurem. Vinga.
1: Que vagi bé.
2: Adéu.

0: és que em sap molt greu trepitjar aquesta part, Esther, però és que estem ja a l'últim minut del programa i hem d'acomiadar-nos d'aquesta edició de Tots els Matins del Món. Per tant, hi tornarem demà, divendres, últim programa de la setmana a partir de les 8 del matí.
1: Doncs sí, a més música i amb les seccions demà de la Dolors Boatella i la Mat Baró, que és el nostre poeta de guàrdia. Per tant, demà molt, molt literari, el programa.
0: Dia de lletres.
1: Sí, i també tindrem a l'entrevista la conversa amb la Tina Vallès, que és la dramaturga de la Cantània d'aquest any.
0: Molt bé, doncs que vagi molt bé el dia i fins demà.
1: Adéu-siau.

0: Tenim una tradició coral molt, molt rica, molta gent canta, hi ha molts cors comunitaris o vocacionals o amateurs, cors professionals. Potser aquí anem una mica més coixos, tot i que en tenim i de bons. Faltaria un cor de la ràdio, no? O un cor nacional de Catalunya professional, no? Que pogués fer produccions sistemàtiques i enregistraments de música de compositors catalans dels segles XX i XXI.
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Josep Oller Sabater, compositor.
2: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
3: Avui us saludem per anar fins al Palau de la Música Catalana per sentir el concert d'homenatge a Montserrat Torrent, mestra de generacions d'organistes que celebra els seus 100 anys aquest 2026. Doncs coincidint amb l'aniversari de Torrent, 21 d'aquests deixebles es van aplegar en una marató, podríem dir així, just l'endemà que Montserrat Torrent fes els 100 anys. L'aniversari era el divendres 17 d'abril i el concert es va fer el dissabte dia 18. El concert el va gravar Catalunya Música, un concert extens, més de 2 hores de música, peces breus i plenes d'encant, escollides per cadascun dels intèrprets per a oferir-los a la professora, a Montserrat Torrent i al públic del Palau. I ara a tots els oients de Catalunya Música, que d'aquesta manera tenen una ocasió fantàstica per a descobrir un repertori fantàstic en un concert d'alt nivell. I que va començar amb Montserrat Torrent, que als seus recents 100 anys fets va interpretar música de Francisco Correa de Araujo, el tiento número 15 de quarto tono. Amb Montserrat Torrent, des de l'orgue del Palau de la Música Catalana, comença aquest concert d'avui a Catalunya Música.

Era Montserrat Torrent el dia després d'haver fet 100 anys al Palau de la Música Catalana i interpretant Correa d'Araujo, un d'aquells autors que l'han acompanyat sempre. Montserrat Torrent és un cas únic al món, una concertista que continua interpretant música públicament als seus 100 anys, una organista que continua en actiu i que s'admira de com l'amor per la música, per l'orgue, per tot allò que fa, la manté viva. Admire tothom, valgui la redundància, per la vitalitat envejable amb què Montserrat Torrent encara la seva vida. Ara la sentíem interpretant el Tiento número 15 de Cuarto Tono, música de Francisco Correa de Araujo, el compositor que va viure el tombant del segle XVI cap al XVII, música interpretada des de l'orgue del Palau de la Música Catalana, que és on som avui, amb aquesta gravació de Catalunya Música de l'abril del 2026. I a partir d'ara, per l'escenari del Palau hi desfilaran 21 alumnes de Montserrat Torrent. Molta música, per tant, a partir d'ara i que suprimirà en bona part la nostra paraula per fer espai a l'homenatge que us oferim avui. En primer lloc, sentim Jordi Vergés, organista tarragoní, titular de l'orgue de la Catedral de Tarragona i professor del Conservatori també d'aquesta ciutat. Interprete el preludi i fuga en do menor, el número de catàleg 549 de Johann Sebastian Bach.

Una manera fantàstica de començar aquest recorregut que us proposem de sentir avui per la música per a orgue. Hem sentit Jordi Vergés interpretant el preludi i fuga en do menor, el número de catàleg 549 de Johann Sebastian Bach. Jordi Vergés és titular de l'orgue de la Catedral de Tarragona i professor del Conservatori d'aquesta ciutat. I l'hem sentit des de la gravació de Catalunya Música, des del concert d'homenatge a Montserrat Torrent, que va continuar amb l'organista lleonès nascut a Astorga, titular de l'orgue de la Catedral de l'Almudena de Madrid i director de l'Acadèmia Fray Josep de Echevarría de Palència. És Roberto Fresco, que va interpretar una obra contemporània d'Alicia Díaz de la Fuente, nascuda a Madrid l'any 1967. L'obra porta per títol Profecies i la interpreta Roberto Fresco des de l'orgue del Palau de la Música Catalana.

Avui a Catalunya Música us hi estem oferint la gravació de l'emissora d'uns dels actes centrals d'aquest any Torrent, l'any 2026 en què Montserrat Torrent ha fet els 100 anys. És el concert d'homenatge celebrat al Palau de la Música Catalana el 18 d'abril, l'endemà de l'aniversari de Montserrat Torrent. A ella l'hem sentit a l'inici d'aquest concert i des d'aleshores us anem oferint les actuacions dels 21 deixebles seus que van participar en aquest concert. Ara sentíem el lleonès Roberto Fresco, titular de l'orgue de la Catedral de l'Almudena de Madrid, que ha interpretat profecies de la compositora nascuda a Madrid l'any 1967, Alicia Díaz de la Fuente. Una obra contemporània que ara ens fa anar fins a Ottorino Respighi, que és l'autor que va triar Bernat Ballbé. Rossellonès, viu a Perpinyà, és titular de l'orgue de l'Església de Sant Felip Neri de Barcelona, l'orgue que ha impulsat de manera persistent Montserrat Torrent i que s'inaugurarà de manera definitiva pròximament, aquest mes de maig. Bernat Ballbé, el sentim des de l'homenatge a Montserrat Torrent fet al Palau de la Música Catalana i interpretant el preludi en re menor d'Ottorino Respighi.

Era l'organista rossellonès, titular de l'orgue de l'església de Sant Felip Neri de Barcelona, Bernat Ballbé, i des de l'orgue del Palau de la Música Catalana acaba d'interpretar el preludi en re menor d'Ottorino Respighi. Bernat Ballbé és un altre dels alumnes de Montserrat Torrent que van participar al Palau el passat 18 d'abril, l'endemà que Montserrat Torrent fes 100 anys en el concert d'homenatge. S'hi van reunir 21 deixebles de Montserrat Torrent per a oferir-li cadascun una interpretació d'una obra per a orgue. Hem sentit fins ara Jordi Vergés, Roberto Fresco i Bernat Ballbé, i el següent és un organista i compositor italià, Matteo Bonfiglioli, que va ser alumne de Luigi Ferdinando Tallavini, però que es va endinsar en la música ibèrica amb qui l'ha recuperada posada en valor i qui la coneix, per tant, molt bé, Montserrat Torrent. Bonfiglioli, a l'orgue del Palau de la Música Catalana, hi va interpretar música seua, tot en tants sopra Victime Pascali.

Música de l'organista italià Matteo Bonfiglioli, interpretada per ell mateix des de l'orgue del Palau de la Música Catalana. Hem sentit tot en tants sopra Victime Pascali, una altra d'aquestes obres d'aquest concert de l'abril del 2026 fet al Palau de la Música Catalana en homenatge a Montserrat Torrent i que us oferim avui a Catalunya Música. I on cadascun dels intèrprets participants, deixebles seus, havien escrit paraules que mostraien el seu afecte cap a qui havia estat la seva professora. Entre obra i obra, entre intèrpret i intèrpret, això és el que anaien llegint els presentadors del concert, els homes clàssics Albert Galzeran i Pedro Pardo. Per exemple, el següent organista que sentirem, el mallorquí Tomeu Mut, deia que havia quedat meravellat als 10 anys en un concert de Montserrat Torrent que va sentir a Mallorca i deia que des d'aleshores ençà va voler estudiar orgue i que gràcies a Montserrat Torrent, Tomeu Mut va esdevenir organista. Ara el sentim des de l'orgue del Palau de la Música Catalana interpretant l'entrada i lletania de la suite Rosetó del compositor i organista mallorquí, mort als 69 anys, l'any 1966, Joan Maria Tomàs.

Era l'organista Tomeu Mut, un dels deixebles de Montserrat Torrent que van participar al concert d'homenatge al Palau de la Música Catalana, el que va gravar Catalunya Música i us oferim avui. Tomeu Mut ha interpretat l'entrada i lletania de la suite Rosetó del mallorquí, nascut l'any 1896, Joan Maria Tomàs. El concert d'avui és com un calidoscopi, ja ho veieu, fet a partir de la tria individual de cadascun dels 21 alumnes que van participar en aquest concert, una manera riquíssima de conèixer el repertori per a orgue i de descobrir possibilitats i sonoritats. Per exemple, a continuació sentirem un arranjament de la processó dels nobles de l'òpera Mlada, de Nikolai Rimsky-Korsakov. És el fragment que va triar Pilar Cabrera per a l'ocasió. Cabrera és organista, és de Valladolid i després de conèixer Montserrat Torrent als cursos de Santiago de Compostela, l'any 1984 va venir a estudiar amb ella a Barcelona. Ara interpreta Nikolai Rimsky-Korsakov des de l'orgue del Palau de la Música Catalana.

Aquesta era l'organista de Valladolid, Pilar Cabrera, interpretant la processó dels nobles de l'òpera Mlada de Nikolai Rimsky-Korsakov, una transcripció per a orgue que va interpretar des de l'orgue del Palau de la Música Catalana. Perquè avui des d'allí us hi estem oferint la primera part del concert en homenatge a Montserrat Torrent amb motiu de la celebració dels seus 100 anys. Aquest concert és extens, avui només us en podrem oferir la primera part i demà en sentirem la segona. I en aquesta primera part, de moment, hi hem sentit Montserrat Torrent mateixa, que és qui va començar el concert, i a continuació Jordi Vergés, Roberto Fresco, Bernat Ballbé, Mateo Bonfiglioli, Tomeu Mut i Pilar Cabrera. Doncs durant el concert d'avui encara hi sentirem les actuacions d'Òscar Candendo, és qui de seguida hi interpretarà Montpou, i sentirem també Andrés Cea, Jonathan Carbó, Tomeu Olives, David Malet i Gui Bovet. Som enmig d'aquesta primera part i ara amb l'actuació de l'organista basc i professor d'orgue de l'ESMUC, Òscar Candendo, va interpretar la cançó i dansa que Frederic Montpou va dedicar a Montserrat Torrent, la número 15, la pastoral.

Aquesta era la cançó i dansa número 15, la pastoral de Frederic Mompou, dedicada a Montserrat Torrent, una dona que amb 100 anys actualment és la memòria viva de tot un segle intens, un segle XX-XXI en què ja ha inspirat molta música. Òscar Candendo, l'intèrpret d'aquesta obra de Mompou, és l'organista basc, professor d'orgue de l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, que també va participar al concert en homenatge a Montserrat Torrent al Palau de la Música Catalana. I estem caminant pel que va ser el recorregut proposat pels 21 intèrprets que van homenatjar Montserrat Torrent al Palau l'abril del 2026 en el concert que us oferim avui i en què ara hi sentirem Andrés Cea, organista sevillà que diu que Montserrat Torrent mai no l'ha considerat un deixeble seu, per bé que ell assegure que d'ella és de qui més ha après en el decurs de més de 40 anys de relació personal i professional en el món de l'orgue. Andrés Cea, al Palau de la Música Catalana, hi va interpretar una cançó de bressol del compositor d'Albaida, al País Valencià, Eduard Torres, i va néixer l'any 1872. Va morir a Sevilla l'any 1934.

Una cançó de Bressol, música del compositor de la Vall d'Albaida, al País Valencià, Eduard Torres. Torres va néixer el 1872, va treballar a la catedral de Tortosa, va seguir la carrera eclesiàstica i des del 1910 va ser mestre de capella de la catedral de Sevilla, fins a la seva mort l'any 1938. La música d'Eduard Torres l'ha interpretada l'organista sevillà Andrés Cea des de l'orgue del Palau de la Música Catalana. Ell és un dels participants en aquest concert d'homenatge a Montserrat Torrent de l'abril del 2026 que us oferim avui i que ara continua amb l'organista Jonathan Carbó, professor d'orgue al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, on Montserrat Torrent hi va exercir la docència entre el 1958 i el 1991, conservatori del qual en continua sent catedràtica emèrita. Jonathan Carbó interpreta la pastoral del pare Antoni Massana, música preciosa d'aquest compositor jesuïta, professor, entre altres, de Lluís Benejam, que va morir a Raïmat l'any 1966, als 76 anys.

Jonathan Carbó ha interpretat la pastoral per a orgue del pare Antoni Massana des de l'orgue del Palau de la Música Catalana de Barcelona. Des d'on avui, amb la gravació de Catalunya Música, us hi estem oferint la primera part del concert que s'hi va fer el 18 d'abril del 2026, un dia després que la professora de tots els organistes que anem sentint, l'organista Montserrat Torrent, present al concert i aquí hem sentit interpretant la primera obra, doncs un dia després que ella hagués celebrat el seu aniversari, un dia després que hagués fet els seus 100 anys. 100 anys dedicats a la música, a l'orgue, a ensenyar i a difondre aquest instrument. Montserrat Torrent, amb la vitalitat i joventut admirables que té, continua fent concerts. És la carrera artística més llarga del món sencer i els seus deixebles, en agraïment, es van reunir per ser amb ella en aquell moment tan especial. Tomé Olives és de Menorca i va venir al Palau de la Música per a interpretar i música seua dedicada a Montserrat Torrent. Ara sentirem l'obra Al principi, una obra que Tomé Olives interpreta des de l'orgue del Palau de la Música Catalana.

Tomé Olives és un organista i compositor menorquí nascut l'any 1972 i ara, en el concert d'homenatge a Montserrat Torrent fet l'abril del 2026, li hem sentit interpretar l'obra titulada Al principi, una obra de Tomé Olives dedicada a la seva mestra, a Montserrat Torrent, i on hi parla dels seus orígens. Tomé Olives va escriure que aquesta obra sortia directament de la seva ànima i esperar i acanés directe als nostres cors. A tots aquells que es van aplegar al Palau de la Música Catalana, a tots aquells que escolten avui Catalunya Música per sentir aquest concert en què cadascun dels alumnes de Montserrat Torrent que hi van participar i van aportar el seu talent i sensibilitat per celebrar els 100 anys de la seva mestra de Montserrat Torrent. David Malet és un altre d'aquests alumnes, qui actualment fa classes d'orgue a Santa Maria de Badalona, on les va rebre ell de Montserrat Torrent quan ell era molt jove. En aquells escrits de cadascun dels organistes, Malet hi deia que cada cop que veu un alumne allí on seia ell, ara ja fa uns anys, se sent un privilegiat d'haver tingut Montserrat Torrent com a mestre i es

Aquesta era la petite pièce d'orgue d'una organista, pedagoga, musicòloga, escriptora i compositora de nacionalitat francesa d'origen català, Blanca Selva, que va néixer l'any 1884 i que durant els anys 20 del segle XX va residir a Barcelona, on hi va fundar la seva pròpia escola de música, on hi va fer concerts, per exemple, amb el violinista Joan Macià, o on va col·laborar de manera estreta amb l'Associació Obrera de Concerts que havia fundat Pau Casals. Blanca Selva va morir l'any 1900

42 i avui hem sentit música seua, la petite pièce d'orgue interpretada per David Malet des de l'orgue del Palau de la Música Catalana. Perquè avui a Catalunya Música us hi estem oferint la gravació de l'emissora del concert que 21 dels alumnes de Montserrat Torrent van fer al Palau de la Música Catalana l'endemà que Torrent fes 100 anys. D'aquest concert ple de música, avui us n'oferim la primera part, un mosaic acolorit d'obres molt diverses per a orgue, tria de cadascun dels organistes participants. Ara sentíem David Malet, alumne de Montserrat Torrent, amb qui ha mantingut una amistat personal al llarg dels anys. David Malet és professor a l'ESMUC i al Conservatori de Badalona i titular de l'orgue del Palau Güell a Barcelona. I és el penúltim intèrpret que sentirem avui, perquè a continuació Guy Beauvais tancarà aquesta primera part i, per tant, el concert d'avui. Guy Beauvais és suís, ha estat titular de la Col·legiata de Neuchâtel durant 20 anys, ha estat professor dels conservatoris de Bologna i Basilea i de la Universitat de Salamanca, al costat de Montserrat Torrent. Ara interpreta des de l'orgue del Palau de la Música Catalana un fandango compost per ell mateix, música de Guy Beauvais, nascut l'any 1942.

0: Aquesta és l'última actuació que sentirem avui. Va ser el punt final de la primera part del concert que va gravar Catalunya Música el 18 d'abril del 2026 al Palau de la Música Catalana, un dia després que Montserrat Torrent fes els seus 100 anys. Concert d'homenatge a aquesta dona única al món que als seus 100 anys continua fent concerts amb una vitalitat impressionant. Els seus alumnes li van fer homenatge. Per exemple, Guy Bové, nascut l'any 1940, i que ha interpretat un fandango seu, música per a orgue de Guy Bové mateix, que va posar el punt final a la primera part del concert, que és on aturarem nosaltres aquest concert d'avui. Demà us oferirem la segona part d'aquest concert. Durant la d'avui ja hem sentit Montserrat Torrent mateixa és qui va començar interpretant la música de Correa d'Araujo i després hem sentit els seus deixebles Jordi Vergés interpretant Bach, Roberto Fresco interpretant Alicia Díaz de la Fuente, Bernat Ballbé interpretant Otorino Respighi, Mateo Bonfiglioli interpretant música seua, després hem sentit Tomeu Mut amb música de Joan Maria Tomàs, Pilar Cabrera interpretant Nikolai Rimsky-Korsakov, Oscar Candendo interpretant Montpou, Andrés Cea amb música d'Eduard Torres, Jonathan Carbó amb la música d'Antoni Massana, Tomé Olives, que ha interpretat una obra seua dedicada a Montserrat Torrent, després hem sentit David Malet interpretant Blanca Selva i finalment tanca aquesta primera part Guy Bové. És el punt final al concert d'avui, però no pas a tot el concert que es va fer al Palau. Demà sentirem els organistes Daniel Oyarzábal, Enrico Vicardi, Arturo Barba, Susana García Lastra, Francisco Javier López, Mateo Imbruno, Jordi Figueres i Juan de la Rubia. Aleshores, sí, haurem conclòs aquesta setmana d'homenatge a Montserrat Torrent. El concert d'avui us l'ha presentat qui us parle, Montse Aguilera, i com sempre, ha estat tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert Wolfgang Amadeus Mozart, el Regina Celli Kehel 108, que ara hi interpreta la soprano Charlotte Margiona, amb el cor Arnold Schönberg i el Concentus Musicus de Viena sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt.

Aquest era el Regina Celli de Wolfgang Amadeus Mozart del Köchel 108 en la veu de la soprano Charlotte Margiona. L'hem sentit amb el cor Arnold Schönberg i el Concentus Musicus de Viena sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt.

0: Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría. Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí connectarem amb l'auditori des d'on sentirem la Coral Sant Jordi, que dirigeix Oriol Castanyer, i el cor canta amb l'OBC, liderat per Adrián Moscardó, la violinista Cristina Balanes i l'OBC, dirigits per Ania Vilmaia. En el marc del projecte participatiu Canta amb l'OBC, s'estrena l'obra Domèstica Maragda d'Helena Cànovas. El concert per a violí en mi menor opus 64 de Félix Mendelssohn i la sinfonia número 3 d'Anton Bruckner. Aquest és un concert de la temporada 2025-2026 de l'OBC que podreu sentir diumenge a partir de les 11 del matí des de l'auditori. Com sempre, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.
1: Catalunya Música,

0: Catalunya Música. Els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts un dia més al programa Homes Clàssics de Catalunya Música. Bé, tot i que, com deia l'Albert a l'inici de setmana, aquest no és un dia més d'una setmana més, sinó que és una setmana dedicada a Richard Wagner.
2: Ara. Pensem en gran. Pensem en gran, exacte. De fet, és una primera setmana, perquè la setmana vinent ja us avancem que la dedicarem de nou a Wagner. Clar, jo penso en aquells que detesten Wagner. Error, error.
1: Jo crec que si ens escolten, deixaran de detestar-lo.
2: Igual despertem aquest petit interès per la música wagneriana, tant de bo. Però més concretament, la setmana vinent la dedicarem a la magnífica tetralogia de l'Anell de Nibelung.
1: Exacte, això serà la setmana vinent, perquè aquesta primera setmana wagneriana l'estem dedicant a conèixer millor qui va ser aquest gran compositor, quines van ser les seves aportacions en el món orquestral i, és clar, avui ens fixarem en l'altre instrument imprescindible per Wagner, que no és el seu ego.
2: Si no. L'ego no és l'instrument, és el motor.
1: Exacte. La veu.
2: La veu. La veu. Clar, perquè hi ha cantants, es poden cantar òperes, no? Clar. Com hi ha també les obvietats.
1: Exacte.
2: En el capítol anterior destacàvem les grans aportacions instrumentals de Wagner en el món de l'orquestra, que s'arriba a inventar fins tot un instrument, la tuba wagneriana.
1: Sí.
2: Doncs bé, era imprescindible també dedicar una setmana a un programa en aquesta setmana a la relació entre Wagner i la veu. Per tant, no marxeu, que comencem.
0: La clàssica amb un somriure als llavis amb els homes clàssics.

0: Home, en termes generals, quan pensem en òpera, no? En el món de l'òpera, jo crec que el primer que ens ve al cap són interpretacions, veus com aquesta, no? Que tenim de fons.
1: De fet, com es diu la pel·lícula aquesta de Germans Marx, que es diu Una nit a l'òpera, no? L'òpera que estan produint és aquesta, El trobador, de Verdi.
0: A veure, són aquestes interpretacions en la que apareix una veu plena de llum, no? Sí. Que omple l'escenari de bellesa i, sobretot, de gran virtuosisme. No?
1: Ens imaginem un cantant al mig de l'escenari, així amb els braços oberts, cantant molt difícil, i oblidant-se de tot el que passa darrere seu, no? I tot passa, el focus i l'eix central és el cantant. I, en efecte, això és òpera.
0: Sí.
1: Això és òpera. L'espectacle operístic també és això, i a mi meravella, per exemple, no? Escoltar El trobador de Verdi és una cosa fantàstica, més si tinguéssim la sort de poder-lo escoltar amb Pavarotti. Però Wagner va voler anar una mica més enllà. És a dir, tenint en compte la importància que per Wagner tenia el text, recordeu el primer programa de la setmana, no hem d'oblidar que abans que compositor, Wagner volia ser dramaturg, volia escriure obres de teatre. Així que la veu, la concep, clar, amb una gran capacitat expressiva, no des de l'expressivitat del color, de fer coses molt difícils, no, no, d'explicar coses, de ser alegre, trista, tràgica, etc.
0: Clar, sí, tot el que vulguis, però clar, és una expressivitat que al cap i a la fi s'ha d'adaptar a la grandesa de les seves idees musicals.
1: Clar.
0: No? Vull dir que la veu és una.
1: Sí, sí, sí. La veu és la mateixa, en Verdi que en Wagner.
0: I Wagner, Wagner no va inventar el micròfon.
1: No.
0: No,
1: no, no. No, no, no, no.
0: Clar, i justament d'això us volem parlar avui. Per tant, anem a fixar-nos en el que coneixem com a cant wagnerià.

0: i som amb la dificultat de començar a parlar davant d'obres tan grans com aquest Träume, no?, dels Wesentlieder de Wagner.
1: Preciós.
0: Podríem dir que el cant wagnerià, òbviament desenvolupat per Wagner, no? El cant wagnerià desenvolupat per Verdi, no. El cant wagnerià desenvolupat, lògicament, per Wagner, suposa una transformació en la manera de cantar l'òpera. És que l'òpera canvia a partir de Wagner, en tots els seus aspectes. Orquestra, escenari, tot. Tot el que us passi pel cap canvia després de Wagner. A diferència del model tradicional basat en àries tancades i moments de lluïment vocal, típics de l'òpera italiana, Wagner concep la veu com una part, podríem dir-ho així, d'un flux dramàtic continu en què música, text i acció escènica, clar, formen una unitat inseparable i que jeràrquicament tothom ocupa la mateixa posició. Ningú clar. És més important que altres. Clar.
1: De fet, un dels trets més característics que justament ara és el que provocava que l'Albert no pogués entrar a parlar, és l'anomenada melodia infinita, no? Aquesta línia vocal que es desplega sense interrupcions clares. En lloc de números independents, la música avança, va avançant de manera constant, sense pauses destinades precisament a l'aplaudiment.
0: Exacte. Ara us ficarem un petit fragment d'una de les peces més conegudes de Wagner. Fixeu-vos en aquesta idea, no? Fixeu-vos com la veu, més enllà de l'aplaudiment o no l'aplaudiment, fixeu-vos com la veu va fluint constantment i no s'atura radicalment fins que s'acaba la composició, que no podrem escoltar-la sencera, ja us avanço, eh? Però fixeu-vos com això va evolucionant.

0: I em perdonareu trepitjar aquest moment màgic, que és imperdonable, però s'entén, no? Un exemple paradigmàtic del cant wagnerià, i una de les pàgines més boniques de tot el seu repertori, és el final de Tristany i Isolda, aquest Liebestod, no? La mort d'amor d'Isolda, on aquesta veu que estem escoltant, que és Margaret Price, dirigida per Carlos Kleiber amb l'Estatskapelle de Dresden, aquesta veu s'eleva sobre una harmonia en tensió contínua. És a dir, quan la veu respira, perquè, clar, la cantant ha de respirar, agafa la batuta, per dir-ho d'alguna manera, l'orquestra, que manté aquesta tensió constantment, creant aquesta sensació d'un discurs que no es resol mai, que sempre està allà i que no pots aturar en cap moment, no hi ha una pausa, és la tensió constant que ens eleva i ens transforma.
1: I tot això gràcies a un element essencial en aquesta música de Wagner, que és la relació entre precisament la veu i l'orquestra. Clar, perquè, com dèiem al programa anterior, Wagner amplia moltíssim la massa orquestral, fins i tot crea una tuba wagneriana,
0: clar,
1: no?
0: Clar, clar.
1: Cosa que, clar, si no és el mateix cantar amb una orquestra mozartiana,
0: no,
1: que cantar amb aquesta bestialitat d'orquestra i sobretot amb aquesta potència dels metalls.
0: Clar.
1: No? És que, clar, això obliga el cantant a tenir una projecció, insisteixo, no hi havia micros, una projecció excepcional.
0: Però atenció, el repte està, i la dificultat, que no es tracta de cridar.
1: No.
0: No es tracta de cridar.
1: Ni molt menys.
0: Sinó de mantenir una emissió, com estem escoltant ara de fons, no? Que sigui sòlida, ben recolzada i que alhora sigui capaç de... On està l'orquestra respecte al cantant? Està davant seu. Llavors el so que surt l'orquestra el té, la massa orquestral la té davant. I ha de passar per sobre d'això i arribar al públic superant aquesta textura instrumental densa, com passa, per exemple, aquí.

0: Clar, mecenes com el final del capvespre dels déus, que la setmana vinent doncs, podrem conèixer molt millor. La soprano s'ha d'imposar sobre un potent desplegament orquestral, però clar, el que deia l'Albert abans, no cridant.
1: No.
0: Vull dir, aquí no pot perdre ni la qualitat i sobretot el control.
1: Aquesta que escoltem és Birgit Nilsson, una dels grans Brunhildes de la història,
0: sí.
1: Mestra d'Irene Théorin.
0: Exacte.
1: Aquí la recordem molt, a Théorin, precisament que cantant aquesta escena. Jo les escenes, mira que he tingut la sort d'anar a cops a l'òpera, dels cops que més m'ha sorprès la capacitat de la veu humana, perquè al final del capvespre dels déus són gairebé mitja hora, més o menys, aquesta escena en què està la soprano allà sola, que és quan es desmunten els déus, el món dels déus, precisament. Bé, això ho coneixem millor la setmana vinent. El cas és que és gairebé mitja hora en què la cantant està sola amb una orquestra que la vol matar. L'orquestra va fortíssima. I generalment, de fet, podeu, si us entreteniu a buscar gravacions, trobareu que moltes criden.
0: Clar.
1: Però que és normal. Vull dir, i arriba un poc... Davant d'això, només em puc fer sentir bramant al màxim possible, si no quedo absolutament tapada. La Théorin, clar, jo ho he viscut en directe, com molts que ens esteu escoltant segur que ho heu viure també en directe quan es va produir aquest capvespre dels déus al Liceu, ho cantava, aportant tots els matisos que requereix aquest paper en una escena tan emblemàtica com és el final de la tetralogia.
0: És una mica la capacitat musical, però també vocal que té, doncs, per exemple, l'Elisa Davidson, no?
1: Exacte.
0: Que tu la veus i dius... És que sembla realment que estigui amplificada.
1: I no, és que tenen un...
0: Clar,
1: sembla que tenen un micròfon al coll.
0: Aquí hi ha 50.000 trompes, trompetes, i aquí hi ha una banda sencera.
1: I la Nilsson, en aquest cas, està cantant, no està cridant ni prou.
0: Exacte.
1: I això és el que fa realment excepcional poder cantar papers com aquests. Per tant, calen aquests cantants especialitzats, o en aquest cas, cantants especialitzades, capaces de superar aquest dens teixit orquestral que Wagner crea en aquesta escena tan emblemàtica. No?
0: No hem de perdre de vista de que al cap i a la fi canten, però diuen coses, no?
1: Clar. Clar, moltes coses, de fet,
0: diuen moltes coses. Perquè no és que repeteixin un amén, amén, amén,
1: no, no,
0: amén.
1: No.
0: Estan dient moltes coses.
1: Sí,
0: per tant, el tractament del text també és molt... És fonamental, podríem dir, no? De fet, el cant wagnerià moltes vegades s'acosta a la declamació expressiva, no? En què cada paraula doncs, té un pes dramàtic específic.

0: deixa'm dir una cosa, i que em perdonin els cantants, però hi ha moments en què és que no cal la veu, eh? O sigui, és que és un sinfonista...
1: Absolutament.
0: Wagner, és que és brutal.
1: És increïble, increïble.
0: El contracte, l'orquestra...
1: Ara deia el Pedro fora d'antena. Clar, els cantants wagnerians, com estem escoltant el baix baríton Hans Hotter, no? Al final tenen l'habilitat de cantar això. Llavors, evidentment, és un esforç, però és un esforç que poden assumir, perquè... Així com per mi seria impossible, t'ho plantegis com t'ho plantegis. Llavors, no recordo el nom, per tant no diré nom, però algun cop vaig llegir algun cantant wagnerià que deia que el difícil de cantar Wagner no era la música, perquè, clar, ell, al final, si tens la capacitat d'emetre així, és aprendre-te-la i ja està. Tio, el que és difícil de Wagner és aprendre't el text.
0: Clar.
1: Perquè, clar, així com a l'òpera, al bel canto, per exemple, hi ha moltíssimes repeticions,
0: clar,
1: perquè el text no és important. Aquí estaria important que el text no fa més que evolucionar, és com una obra de teatre.
0: Clar.
1: Llavors, no es repeteix res.
0: No, no, necessites aquí una memòria brutal.
1: Clar, si hi ha 4 hores de música, vol dir que hi ha 4 hores de text.
0: Clar, clar. El que dius això de l'instrument, de poder fer, és com ara penso en els famosos 9-2 de Pitt, no? Que Javier Camarena ens deia... Clar, és que jo el tinc.
1: Clar, a mi no em costa.
0: Com que el tinc, no em costa.
1: I també deia, el Juan Diego Flores deia, a mi els 9-2 no em costa, no em costa més. Al segon acte, que hi ha una ària molt apianada, diu, això sí que em costa.
0: Exacte.
1: I passa molt desapercebuda i realment és molt difícil de fer, no?
0: Sí,
1: doncs una mica el mateix. Clar, però només es tracta de memoritzar un text. Clar, en aquest monòleg de Botton que estem escoltant ara mateix de la Valquíria, clar, la línia vocal del cantant s'ha d'adaptar al ritme, a la intensitat del discurs, apropant-se també, en alguns moments, a un cant gairebé parlat. I això, clar, ho has d'adaptar a cada nota i a cada paraula sempre integrat en l'estructura musical. Realment és un repte molt, molt difícil.
0: A més, jo, perdona que torni al meu terreny, però la veu no és l'únic vehicle del discurs musical. L'orquestra té un paper narratiu mitjançant l'ús de leitmotivs, de motius associats a personatges i a idees, elements simbòlics, vull dir que és superric.
1: I ens hi acabarem d'endinsar, però en el cicle de l'Anell del Nibelung, per exemple, el motiu del Valhalla apareix de manera reiterada a l'orquestra, aportant significat fins i tot quan el cantant no porta la línia principal. Porta aquest sentit extrateatral també la música de l'orquestra.
0: Clar, així la veu s'integra en una textura simfònica més àmplia en lloc de dominar-la de manera absoluta.
1: A tot això, s'hi afegeix una qüestió que potser sembla que no hi hem de pensar, però hi hem de pensar. Una exigència física i tècnica extraordinària.

0: Ara dèiem, per què, o sigui, cal una gran exigència física i una gran tècnica per cantar Wagner. Per què cal aquesta exigència? Doncs perquè les òperes de Wagner són llargues i exigeixen mantenir l'esforç vocal durant moments molt, molt llargs, durant molta estona.
1: Un moment, parem rotatives, Pau, agafa aquest tall que acaba de dir l'Albert. Les òperes de Wagner són llargues. Però vull dir, això l'Albert Galceran a dia d'avui,
0: No,
1: ho acabes de dir.
0: Sí, sí, però no es fan llargues.
1: Però això no ho tallarem, això no ho posarem. Ja, nosaltres ja tenim
0: però
1: el nostre
0: tall. Però passen ràpid, són meravelloses. No, però vull dir, clar, al final un cantant és una persona, no?
1: Clar.
0: I si apareix a la primera escena i surt a la darrera escena,

0: Us adoneu? La música de Wagner també inclou moments de gran lirisme i intimitat, com els murmuris del bosc de l'òpera Siegfried, que estem ara mateix escoltant de fons, on la veu, en aquest cas de Wolfgang Wingasen, esdevé més lleugera i expressiva, mostrant una àmplia gamma de matisos. Per tant, no tot és cridar i aixecar la veu damunt d'una orquestra gegant.
1: Clar, clar. De fet, en conjunt, el camp Wagner ja es defineix per la seva continuïtat musical, la seva integració en l'orquestra, la importància del text i, evidentment, una gran exigència vocal, però amb tots els aspectes, amb aquest aspecte de potència, però també...
0: també físic.
1: Aquest, no, no, i també amb aquest aspecte íntim.
0: Ah, també és clar.
1: També és
0: clar.
1: Difícil
0: sí,
1: cantar
0: sí, sí.
1: Fluix, eh?
0: Clar,
1: i cantar així íntimament.
0: Exacte. Podríem dir que és un estil que requereix no només una veu poderosa, sinó també intel·ligència dramàtica i resistència, convertint el cantant en un veritable maratonià, no? Intèrpret total dins del drama musical wagnerià.
1: Doncs abans que aquest programa sigui un drama dels homes clàssics,
0: sí.
1: Anem a l'audici.
0: Som-hi.
2: En una quinzena de màxima intensitat, Albert Galceran i Pedro Pardo s'aproximen a la figura de Richard Wagner per conèixer el seu projecte vital. La tetralogia de l'Anell del Nibelung.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
0: Moment de posar-hi una mica més de música, per tant, moment oportú per destacar la importància de la relació entre el cant i l'orquestra en les òperes de Wagner.
1: Per això ens hem decidit per una de les escenes més conegudes del repertori wagnerià, el final de l'òpera Lohengrin, que ens el podries resumir una mica, Albert.
0: De quant temps disposo?
1: Res.
0: Ho puc intentar. Podem dir que la darrera escena de Lohengrin, de Wagner, és un moment molt intens i molt important en aquesta òpera. Després del casament, Elsa, plena de dubtes, no pot complir la seva promesa i pregunta a Lohengrin quin és el seu nom i origen, cosa que s'havia compromès a no fer. Ell, obligat a respondre, en el moment de... això és el moment de l'Infern Emlan, explica que és un cavaller del Sant Greal, fill de Parsifal, enviat amb la condició de mantenir-se en l'anonimat. En trencar-se aquesta condició, Lohengrin ha de marxar. Apareix aleshores la barca amb el signe, que es transforma en Gottfried, el germà d'Elsa, alliberat de l'encanteri d'Ortrud, resolent així un altre misteri. Però el desenllaç és tràgic. Elsa, devastada per la pèrdua, mor mentre Lohengrin s'allunya per sempre.
1: Ai, no me clar, així Wagner mostra que l'amor només és possible mentre existeix una fe absoluta i que el dubte, doncs, el dubte de la fe, no?, em provoca, doncs, la destrucció. Un dels aspectes destacats, justament, de la filosofia de Wagner, no?, que també haurem de conèixer. En tot cas, ara escoltarem, com dèiem, el final de Lohengrin, interpretat per Plácido Domingo, com a Lohengrin, Jesse Norman com a Elsa i, entre d'altres, Eva Randová com a Ortrud, tots dirigits per Sir Georg Solti amb l'Orquestra Filarmònica de Viena.

0: Cada dia aprenem alguna cosa amb els homes clàssics, Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Escoltant aquest final, te n'adones precisament que Wagner no és només grandesa i molt de volum, també és aquest lirisme preciós.
2: Absolutament. Acabem d'escoltar el final de l'òpera Lohengrin de Wagner, amb Plácido Domingo com a Lohengrin, Jesse Norman era Elsa, i entre altres Eva Randová com a Ortrud, dirigits tots per Sir Georg Celty amb la Filarmònica de Viena.
1: I no podem afegir gaire cosa més, només recordar-vos que tornem demà a l'una del migdia, com sempre, a Catalunya Música. Pau Blas i el control tècnic, Olga Cardús en la producció. Moltíssimes gràcies i fins demà.
2: Adeu, adeu.
1: Adeu, adeu.
0: El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
4: Els actors Rosa Renom i Manel Barceló, amb el pianista Jordi Masó, ens proposen una lectura dramatitzada musicada sobre J.B. Foix, un dels grans poetes del segle XX. Foix per ell mateix és un recorregut autobiogràfic a partir d'una selecció dels seus poemes, textos publicats i correspondència. Estrena i única funció el 19 de maig al Teatre de Sarrià. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
5: Aquest dijous, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal Josep Uller i Sabater, compositor i professor a l'Escola de Música Camp-on-Sic de Barcelona. Avui sabrem com es planteja la composició al nostre convidat. Som-hi.
6: Hola, sóc Josep Uller i Sabater, compositor i professor a l'Escola de Música Camp-on-Sic de Barcelona, i aquestes són músiques rellevants per a mi. Doncs avui dijous m'agradarà proposar-vos música coral, també, de col·legues, compositors, que d'alguna manera tots formen part d'aquesta generació C, que és aquest terme que des del Palau de la Música s'ha impulsat recentment, no?, que fa referència a compositors corals catalans contemporanis. I ho farem escoltant, sobretot, obres del darrer disc del Cor Pedrell, que es titula Cantem Salvat Papasseit, que és un disc en música de 10 compositors actuals diferents sobre poesies de Papasseit, no?, que l'any 24 se'n va celebrar el centenari de la mort. Comencem per Dona'm la mà, del Carles Prat. Carles Prat és tenor, és cantant, és compositor, és antic escolà de Montserrat, i és un compositor que admiro molt, que fa unes obres d'una factura espectacular i que tinc la sensació que s'hauria d'enregistrar una antologia coral en música seua i que els cors d'arreu del món poguessin cantar la seua música.

0: Molt personal. Músiques per viure.
1: Per a compondre, clar, en el meu cas, quan componc música coral, no partixo del paper en blanc, sinó que partixo d'un text, d'una poesia, d'un poeta català, o d'un text sacre, no? I llavors aquí hi ha una emoció, hi ha un contingut del text que em sugestiona a fer una música i no una altra, no? I llavors al moment de compondre noto que necessito jo estar com emocionalment en una sensació de serenitat important, en calma, en pau. Necessito, si puc estar i haver pogut estar en contacte amb la naturalesa, noto que em va molt bé. Necessito un piano, un bon piano, un piano de cua és ideal, i un lloc íntim, que no hi hagi gent passant, estar sol, o si no, en gent, puc estar, per exemple, en la meva dona, o... però sí, com sensació d'estar en intimitat, no? I tindré hores per endavant, no? Perquè de vegades estàs picant pedra i estàs provant coses que no acaba de fluir la cosa, no? I de vegades en 20 minuts, no? Te notes inspirat, notes que és com que la música brolla a raig, que gairebé fas com a de canalitzador, potser que ja estigués, no? A algun lloc i tu ho escrius ràpidament, no? I després, evidentment, hi ha una feina d'anar refinant, d'anar acabant de pensar les línies i tot plegat, no? Però sí que no em puc dir, tinc mitja hora, tinc una hora i mitja, i m'hi poso, no. És una cosa que vol temps i vol una calma a l'espai i també una calma d'esperit, perquè si no estic bé, no em surten coses boniques. Continuem amb Poema sense acabar, de Xavier Sans. És una obra que per a mi és especial. Recordo que la vaig cantar quan cantava al cor jove de l'agrupació del cor Madrigal, el cor Albada, en una època que la dirigia en Pablo Larraz. Aquí vaig conèixer a l'ESMUC i després amb el Pablo hem anat tinguent, diguem-ne, relació. També els darrers anys ell com a director de l'Orfeo Català, jo com a compositor m'ha fet alguns encàrrecs, algunes estrenes. I guardo un gran record d'aquell pas meu per l'Albada i aquesta preciosa musicació de Poema sense acabar de Xavier Sans, que és un altre compositor fantàstic que admiro moltíssim.

0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Josep Oller Sabater, compositor.
1: Ma mare, que és escultora, és una escultora figurativa, que sobretot fa maternitats, també dibuixa. Jo crec que la seva manera d'afrontar l'escultura i el dibuix també m'ha influenciat, no? Perquè són uns dibuixos fets molt des de l'amor, molt dolços, figuratius, que poden emocionar una persona molt entesa en art i en una persona ben senzilla, en poca, diguéssim, formació. I jo me n'he anat adonant que una miqueta la meva música també sol ser una música dolça, amable, que la faig des de, també bastant de, des d'un sentiment amorós i que també pot interpel·lar una persona que té més formació musical o una persona que apenes ne pugui tindre. Continuem amb Quina grua el meu estel, de Josep Alarcón, un jove compositor de Calella. Recordo que els primers anys, en Pax Cor de Cambra, el Cor Un Canto, un dels concerts de Nadal lo fèiem compartit en la coral Letare de Calella, on hi cantava el Josep Alarcón, precisament, i jo sóc una mica més gran que ell, i recordo haver escoltat a la coral Letare alguna de les primeres composicions del Josep Alarcón, que es notava que encara l'ofici no estava desenvolupat, però ja apuntava a maneres, diguem-ne. I després va passar per l'ESMUC, el Josep Alarcón, i també va fer un Erasmus en un país nòrdic. I la veritat és que en els últims anys he pogut descobrir alguna de les seves obres dels darrers anys, i és una música que trobo molt inspirada, molt ben escrita. És un compositor que tinc la sensació que no és gaire conegut i per això em fa molt feliç compartir-lo. Ja veureu que sentirem aquí el Cor Pedrell, sentirem solos de l'Anna Niebla i del Martí Doñate com a soprano i tenor respectivament, i tinc la sensació que us encisarà aquesta peça del Josep Alarcón.

0: Molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar.
1: La Generació C, que és aquesta marca, no, que ha llançat recentment el Palau de la Música, fa referència als compositors corals catalans contemporanis i no es tracta d'un grup de compositors tancat, que, no? Ara recentment sí que vam fer un concert que hi havia música meva, del Carles Prat, de l'Anna Campmany, del Josep Vila i Cassanyes, i ara em deixo algú. D'uns quants, però de fet la música que hem sentit avui, que sentim avui, per exemple, el Xavier Sans, el Josep Alarcón o el Carles Prat o el Lluc Bonal, que també vam sentir un dia anterior, o el Xavier Pastrana o la Irene Plas o la Mariona Vila, o diguem-ne que fa referència a compositors de casa nostra que estan component música coral, diguéssim, d'una certa qualitat, no? I que el corpus de la seva obra, la música coral, és rellevant i no és anecdòtica. Diguéssim que tothom qui complix aquests paràmetres, diguéssim que jo crec que es pot incloure dins de la Generació C, sense cap mena de dubte. I com que és un grup obert, diguem-ne, i que posa en valor un moment també el Xavier Puig i la història, que diu que hi ha molts compositors component en molta diversitat, perquè cadascú és diferent, cadascú és ell mateix, i això també és bonic de veure, ho veig d'una manera positiva, això, perquè és inclusiu i perquè posa en valor tota aquesta aportació de tants compositors tan bons i tan diversos. Acabem amb El Mariner, un arranjament de la cançó popular fet per l'Irene Plas, que és un arranjament preciós. L'Irene Plas és una jove compositora de Barcelona que de petita va cantar al cor Vivaldi de l'Escola Ipsi, és cantaire també de l'Orfeo Català, del cor Noctes, un cor de cantants joves fantàstics. I, de fet, ne sentireu una versió que vam fer amb el Cor Pedrell, però us explicaré l'anècdota, que és que ens van sobrar 22 o 23 minuts de les sessions d'enregistrament que vam fer del disc de Cantem Salvat Papaseit, no? I en aquell disc vam tindre la recança que no vam poder incloure cap obra de dona compositora. Vam estar fent una recerca i d'obres per a cor mixt sobre Papaseit, diguem-ne, que a capella, perquè sí que n'hi havia una de l'Anna Campmany amb acompanyament d'acordió, no en vam trobar cap, no? És música de 10 compositors homes, no? Clar, no volíem incloure una obreta qualsevol, vull dir, pel fet de que fos una dona compositora, perquè avui en dia que hi ha tantes i tan bones, no? I llavors vam dir, mos guardem, a veure si tenim una estoneta, podem enregistrar una obra de la Irene, que ens agrada molt com escriu, i pensàvem en El Mariner, que és una obra que ha corregut per molts cors del país i que, d'alguna manera, en l'arranjament, musicalment, la Irene pinta, diguéssim, la història i, des del punt de vista també femení, de com la noia és raptada, no?, pel mariner i, per tant, a nivell harmònic, això ho explica molt bé. Llavors, els cantants van llegir com la partitura a vista, alguns l'havien cantat, alguns no, i vam poder fer només dos preses, va ser molt pim-pam, i llavors a la Irene li vaig dir, escolta, han fet una versió que, clar, són cantants professionals, està digne, com ho veus? Me dones permís per a que la puguem compartir? I em va dir, sí, diu, endavant. I és per això que vol compartir això, perquè és una harmonització que m'encanta. És una harmonització que jo crec que arriba a la bellesa des d'una certa senzillesa, que això és una cosa que m'agrada especialment quan hi ha un resultat estètic molt potent en una

0: Aquesta setmana sona la playlist de Josep Oller Sabater, compositor. Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
2: l'Auditori.
1: I per anar de museu, concert i espectacle,
2: l'Auditori.
1: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
0: A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Sincronies, amb Xavier Chavarría.
1: 1900 és l'any en el qual estem instal·lats i hem viatjat aquí als Sincronies de Catalunya Música. Avui escoltarem una altra gran obra, en aquest cas simfònico-coral, molt bonica, un gran oratori d'un compositor anglès, Edward Elgar, que en aquell moment tenia 43 anys. Havia nascut el 1857. Fixeu-vos quines generacions de músics hi havia treballant, estaven en plena creativitat aquest any 1900. N'hi havia de més madurs, de més consagrats, com per exemple Edvard Grieg, en tenia 57, Rimsky-Korsakov en tenia 56, Gabriel Fauré 55. En una generació posterior hi trobem Elgar, que en tenia 43. Amb 40 anys tenim a Hugo Wolf, Gustav Mahler, Isaac Albéniz i Gustav Charpentier. Tots quatre tenien 40 anys, van néixer el 1860. Per sota d'ells, encara en la trentena, Richard Strauss, que en tenia 36, Carl Nielsen, Paul Dukas i Jan Sibelius en tenien 35 d'anys. També tenim a Enric Granados i a Amy Beach, que en tenen 33, Franz Lehár, aquest gran compositor d'operetes, en tenia 30, i ja per sota de la trentena hi trobem Amadeu Vives, que en tenia 29, que és el moment en què escriu Euda d'Uriac, una òpera catalana que es va estrenar precisament l'any 1900. També tenim a Gustav Holst, amb 26 anys, Arnold Schoenberg, amb aquesta mateixa edat, 26, i Gheorghe Enescu, aquest compositor romanès, que en tenia només 19. Ah, i ens hem deixat alguns dels compositors que ja hem estat escoltant aquesta setmana. Giacomo Puccini, que en tenia 42, Alexandre Scriabin en tenia 28 i Sergei Rachmaninoff en tenia 27. I Claude Debussy, que en tenia 38, d'aquí demà escoltarem alguns passatges dels seus nocturns, que van sonar també per primera vegada aquest any 1900. Quina florida de grans genis de la música que coexisteixen en aquest any formidable. Avui, però, li prestem tota l'atenció a la música d'aquest compositor anglès, un dels més rellevants d'aquest país al llarg de tota la història de la música, Edward Elgar.
0: La música en el seu context a Sincronies.
1: I avui us proposem escoltar una de les seves grans obres musicals, en aquest cas un oratori titulat El somni de Gerontius, que passa per ser una de les obres més reeixides d'aquest compositor. Avui el descobrirem perquè és un repertori que no és gaire habitual en els concerts de les nostres contrades, però a Anglaterra aquesta obra és un autèntic himne, un himne coral molt estimat pels anglesos des de que es va estrenar l'any 1900. Estem escoltant ja uns tastets del somni de Gerontius, aquest oratori que Elgar va compondre entre 1899 i 1900, just després d'haver estrenat no només les seves variacions Enigma, sinó també el Te Deum i Benedictus i també les Sea Pictures, és a dir, les imatges marines per a mezzosoprano i orquestra. Doncs, de fet, s'esperava amb molta expectació la següent obra que compondria aquell autor anglès que començava a consagrar-se de debò, no només al seu país, sinó també a l'estranger, a Centre Europa. Edward Elgar va adaptar el poema del cardenal John Henry Newman, titulat El somni de Gerontius, que explica la història, ens presenta aquest personatge, Gerontius, al seu llit de mort, envoltat per un sacerdot i per uns ajudants. Mentre que tots ells estan pregant, Gerontius somia que la seva ànima, acompanyada per un àngel, és conduïda cap al judici davant de Déu. Edward Elgar va escriure la partitura que en aquell moment, en aquell precís instant, tots els instruments de l'orquestra havien de desplegar-se amb tota la seva força. En el camí cap al judici davant Déu, Gerontius es troba a àngels i a dimonis. Les parts per veu solista d'aquesta obra, especialment la de Gerontius i la de l'Àngel també, i les meditacions que fa el cor i tota l'orquestració que es va sentint al llarg de l'obra, una obra que voreja les dues hores, per cert, va deixar una impressió inesborrable en el públic que va escoltar aquella primera representació i sembla ser que quan la va escoltar el papa Pius XII també va quedar absolutament esborronat.

El somni de Gerontius es va estrenar el dia 3 d'octubre de 1900 en el marc del Festival de Birmingham. Es va estrenar dirigit per Hans Richter, recordem, un director alemany que estava entusiasmat per la música sinfònica d'Elgar. Des que el va conèixer, era un dels veladors, dels responsables de la seva divulgació, no només a Anglaterra, sinó també a Centre Europa. Recordem que el text és del cardenal Henry Newman, un poeta místic que va reflexionar en aquesta obra sobre la mort i sobre la vida després de la mort. I això va seduir molt Edward Elgar per crear una obra d'una gran intensitat dramàtica i expressiva. I a més recordem que Elgar, insistim, vivint a Anglaterra, sent anglès de soca-rel, era catòlic i va quedar commogut per aquest poema sobre la mort i la redempció d'un pecador. Però això va ser molt contradictori perquè alguns membres influents de la classe dirigent anglicana van discrepar moltíssim d'aquest tema. De fet, el seu col·lega, també compositor, Charles Villiers Stanford, es va queixar que aquesta obra feia pudor a encens. El prevere de Gloucester, fins i tot, va prohibir l'obra a la seva catedral l'any 1901. I a la ciutat de Worcester, el prevere també va proposar expurgar l'obra abans de permetre la seva interpretació.

Però en aquella època, Anglaterra tenia un nombre extraordinari ingent de cors bàsicament amateurs, però de bon nivell, que demanaven moltes obres i eren molt apreciats, especialment aquests grans oratoris en la línia dels que havien compost Händel, Haydn o Mendelssohn, que van crear oratoris molt del gust anglès, i les seves obres van acabar formant part habitual dels cors anglesos d'aleshores, del seu repertori i dels festivals que se celebraven en aquell Festival dels Tres Cors. Però, curiosament, l'estrena que es va fer al Festival de Birmingham, aquesta estrena celebrada el 3 d'octubre de 1900, va ser un desastre. Hans Richter, el director, es veu que no ho portava prou preparat. El cor, que, insistim, era un cor amateur, no va entendre gaire la música ni la tenia prou assumida, i els solistes no van estar tampoc a l'alçada. De fet, a partir d'aquell moment, Edward Elgar va assumir la direcció de la majoria de les estrenes de les seves obres. Ja no va permetre que ningú més dirigís les seves obres, si més no, el dia de l'estrena. En les interpretacions posteriors que es va fer d'aquest somni de Gerontius, les coses van sortir molt millor, no només a Anglaterra, sinó també a Alemanya. Fixeu-vos perquè aquesta obra es va interpretar l'any següent, després de la seva estrena, el 1901, a Düsseldorf. Es va tornar a repetir l'any següent, el 1902, dirigida per Julius Boots, que també va dirigir l'estrena europea de les Variacions Enigma d'Edward Elgar. Això va passar el 1901. Finalment, aquest gran oratori, el somni de Gerontius, va assolir el prestigi a nivell europeu i en molt poc temps, i està considerada actualment una de les obres més rellevants i més reeixides d'Edward Elgar. Un magnífic exemple d'aquest oratori a l'anglesa, música coral anglesa. La premsa alemanya, de fet, en aquestes estrenes a Düsseldorf es va mostrar entusiasmada. Fixeu-vos què deia la Gazeta de Colònia. Elgar se sosté a espatlles de Berlioz, de Wagner i de Liszt, de la influència dels quals s'ha pogut alliberar per convertir-se en una individualitat important. Elgar és un dels líders de l'art musical dels temps moderns. Això ho va dir la crítica a la Gazeta de Colònia després d'haver escoltat l'estrena d'aquest oratori. També al Düsseldorfer Volksblatt hi va sortir una crítica que deia: una primera interpretació memorable que marca època. Des dels dies de Franz Liszt no s'havia interpretat mai en forma d'oratori una obra que aconsegueixi que assoleixi una grandesa i una importància tan gran com aquesta cantata sacra. Paraules que van lluar moltíssim aquesta obra d'Edward Elgar, que, recordem-ho, a Anglaterra, quan es va estrenar, no va ser gens exitosa.

Fins i tot Richard Strauss va quedar impressionat per aquest somni de Gerontius. Recordem que Richard Strauss va acabar estiuejant també al mateix lloc on ho havia fet Eduard Elgar amb la seva esposa, a la vila de Garmisch, als Alps Bavaresos, al sud de Baviera. En presència d'Elgar, Richard Strauss va proposar un brindis per l'èxit del que ell va qualificar el primer músic progressista anglès, Meister Elgar, així és com el va definir Richard Strauss després d'haver escoltat El somni de Gerontius, aquesta obra que estem sentint de fons i que avui sentirem, si més no, amb una selecció, perquè insistim que dura 2 hores gairebé i, per tant, aquí en sentirem una selecció. Es van fer moltes altres representacions, no només a Alemanya, sinó també a Viena, a París i a Nova York. I podríem qualificar aquesta música d'un dels millors exemples de música coral anglesa i especialment d'Edward Elgar. S'hi alternen moments grandiosos amb d'altres meditatius. El lirisme més intimista de determinats instants i passatges contrasta amb molta eficàcia amb episodis de gran efecte, molt solemnes i molt potents, amb una escriptura vocal i coral extraordinària, tant pel cor com per l'orquestra. Recordem que El somni de Gerontius està escrit per a cor i orquestra i els solistes són una mezzosoprano que fa el paper de l'Àngel, el tenor que fa de Gerontius i també de l'ànima de Gerontius quan ja és mort, el baríton que fa el paper del capellà i de l'Àngel de l'agonia. Tot això amb una disposició orquestral extraordinària i amb un desplegament coral molt important.

Doncs ara sentirem una selecció d'aquest oratori, l'Opus 38 d'Edward Elgar. Sentirem la interpretació del tenor Andrew Staples, el baix Thomas Hampson i la mezzosoprano Catherine Wynn Rogers, que fa el paper de l'Àngel, acompanyats per l'Staatskapelle de Berlín i pel cor de cambra de les Ries de Berlín i el cor de l'Staatsoper de Berlín. Fixeu-vos quina quantitat de cantaires que hi ha en aquesta versió, que dirigeix Daniel Barenboim, un enregistrament d'ara fa uns quants anys, el 2017, editat pel segell Decca. Sentim, doncs, el Somni de Gerontius, aquest oratori Opus 38, que es va estrenar el 3 d'octubre de l'any 1900 en el marc del Festival de Birmingham. L'autor és Edward Elgar.

0: Doncs aquesta música és la música d'un dels oratoris més importants que hi ha hagut a Anglaterra des de l'època de Händel, pràcticament. El Somni de Gerontius és aquest oratori del compositor Eduard Elgar que es va estrenar el 3 d'octubre de 1900 en el marc del Festival de Birmingham, dirigit per Hans Richter. Aquell dia va ser un fracàs perquè es veu que no estava prou preparat, però ben aviat es va consagrar aquesta obra com una de les més estimades de les millors obres de música coral, simfònico-coral, a Anglaterra en aquell tombant de segle XIX i XX. I va sonar no només a Anglaterra, sinó a Viena, a París, a Nova York i també a Alemanya, on va tenir molt d'èxit i va ser molt repetida, molt interpretada. És el Somni de Gerontius, aquest oratori opus 38 d'Eduard Elgar, que hem sentit en la versió de l'Staatskapelle de Berlín i de dos cors de grans dimensions, el cor de cambra de les Ries i el cor de l'Staatsoper de Berlín, amb els solistes Andrew Staples, que feia el paper de Gerontius, Thomas Hampson, baix, que fa el paper del capellà, i Catherine Wynne Rogers, que fa el paper d'Àngel, és mezzo-soprano. Tots ells dirigits per Daniel Barenboim en aquesta versió de l'any 2017, editada pel segell Decca.
1: Sincronies, amb Xavier Chavarria.
0: Doncs arribem al final d'aquest quart capítol del Sincronies de Catalunya Música, avui dedicat a escoltar la música d'Eduard Elgar. En aquest àmbit, en aquest viatge que hem fet l'any 1900, un any realment ple d'obres de gran categoria, com les que hem estat escoltant al llarg d'aquests dies, de Sergei Rachmaninov, de Giacomo Puccini, d'Alexander Scriabin, compositors que ja hem estat escoltant al llarg d'aquesta setmana, i també d'Eduard Elgar, que en aquell moment tenia 43 anys. Demà escoltarem música més variada, més diversa, breus fragments de compositors que van viure i van treballar en aquest any 1900. Aquí a Catalunya Música, el programa Sincronies que us presenta aquest qui us parla, Xavier Chavarria. Gràcies per ser-hi. Ens veiem demà, si us ve de gust, a la mateixa hora de sempre. A reveure i que passeu un molt bon dijous.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarria. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
3: La Fira Trapezi celebra 30 anys a Reus i es consolida com a referent del circ contemporani al sud d'Europa. Del 13 al 17 de maig, la ciutat acull una programació internacional amb propostes diverses i compromeses. Amb una forta implicació local, la Fira Trapezi esdevé un punt de trobada clau per professionals, artistes, institucions i públic del sector cultural. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat. A Catalunya Música. A Catalunya.

0: Catalunya Música.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
2: Bona tarda. Les interseccions entre la improvisació jazzística i la tímbrica clàssica contemporània són les que busca la banda que sentirem avui a la sessió, el trio de corda de Nova York. Creat el 1977, aquest trio ha mantingut la seva activitat sense interrupció des d'aleshores, canviant, això sí, alguns dels seus membres, però amb el mateix esperit que ha marcat aquesta trajectòria documentada en una vintena de gravacions.

Doncs aquest curiós Texas Coto Blues és una de les trobades interculturals del String Trio de Nova York, un tema original del guitarrista James Emery, que és l'únic músic que n'ha estat membre des de la fundació de la banda el 1977 fins als nostres dies.

Doncs el que va ser el primer violinista del String Trio of New York, Billy Bang, és l'autor d'aquest Bang's Bounce, una de les composicions a cavall entre gèneres amb les quals el grup es donava a conèixer a finals dels anys 70. I de la violinista que el va substituir, Regina Carter, és aquesta balada.

La violinista Regina Carter protagonitzant Forever February, una de les seves aportacions al repertori del String Trio of New York, de la qual en va ser membre als anys 90. La String Trio of New York ha publicat una nova gravació aquest 2026, l'àlbum Intimations, que és una col·laboració amb el poeta Paul Kane.

La poesia de Paul Kane inspirava el blues que tocava l'String Trio de Nova York en aquesta gravació feta en directe el novembre passat. I marxarem amb una balada, Lonnie's Lament, que aquesta banda novaiorquesa toca al costat del saxofonista Oliver Lake. Més jazz aquí al nostre club a les 11. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure-hi més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat. A Catalunya Música.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts, avui per compartir el tercer concert del cicle temàtic de 4 dies que dediquem a la Schubertiada de Hohenems 2025, una convocatòria anual que permet als amants de la música de cambra gaudir de bons concerts en un entorn alpí. Avui és el torn del quartet Minetti, que des que es va fundar el 2003 a Viena ja ha conquerit l'escena internacional. A la primera part tocarà el quartet Rosamunda de Schubert i a la segona el quintet en piano opus 44 de Schumann. Aquí es trobarà amb el prestigiós pianista estatunidenc Kit Armstrong, amb qui el quartet Minetti ja ha compartit escenari en més d'una gira per Europa. Música de cambra en majúscules en aquest concert que van registrar la ràdio austríaca el 4 de maig del 2025 a la sala Marcus Sitticus de Hohenems. El sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El programa del quartet Minetti a la Schubertiada de Hohenems comença amb un quartet de corda de Franz Schubert, amb una gran pàgina que ens trasllada a un moment central de la tradició històrica del gènere. És el quartet Rosamunda, una obra del 1824, plena d'enginy i emoció, amb un primer moviment inquiet, un allegro manontropo, que ens recorda la cançó Gretchen am Spinnrade que Schubert havia escrit uns anys abans. Però la denominació del quartet prové del segon moviment, un andante que es basa en un tema de la música incidental per l'obra Rosamunda. El ritme penetrant d'aquest moviment mostra inequívocament la influència de la setena sinfonia de Beethoven. El tercer, el minuet, és un dels moviments més inquiets de Schubert i al final, allegro moderato, sembla alegre i extravertit, però com passa sovint en la música de Schubert, hi ha un rerefons trist. Els components del quartet Minetti, Maria Emmer i Anna Knopp, violins, Milan Milojevic, viola i Leonhard Rotschek, violoncel, són ja a l'escenari de la sala Marcus Sitticus de Hohenems per interpretar el quartet de corda número 13 en la menor, quartet Rosamunda, d'Och 804 de Franz Schubert.

S'acaba aquí el quartet de corda número 13 en la menor, quartet Rosamunde, Deutsch 804 de Franz Schubert. A la segona part del concert, que el quartet Minetti fa a la Schubertíada de Hohenems, s'hi afegeix el pianista estatunidenc Keith Armstrong, un artista que ha fascinat el món de la música des que va entrar a l'escena internacional fa 20 anys. Avui Keith Armstrong torna a col·laborar amb els quatre músics austríacs del quartet Minetti per interpretar una encantadora obra de Robert Schumann, el quintet en piano en mi bemoll major, opus 44, del 1842, un any molt fèrtil en què el músic alemany va abocar tota la seva inspiració en la música de cambra. Schumann sap aprofitar al màxim les possibilitats expressives d'aquestes forces combinades, alterna diàlegs entre els cinc instruments amb passatges concertants on la corda rebat el piano. El quintet en piano, opus 44, és una pàgina de caràcter extravertit. Schumann la va dedicar a la seva dona, la pianista Clara Schumann, que tenia previst interpretar la part de piano en la primera actuació privada, però es va posar malalta i qui la va substituir va ser Felix Mendelssohn, que va llegir a primera vista la diabòlica part de piano. Part que tocarà ara Keith Armstrong al costat del quartet Minetti. Tots ells ja estan situats a l'escenari de la sala Marcus Sitticus de Hohenems, a punt per interpretar el quintet en piano en mi bemoll major, opus 44 de Robert Schumann.

Fins aquí el quintet en piano en mi bemoll major, opus 44, de Robert Schumann. És l'obra amb què s'acaba aquest concert que el quartet Minetti i el pianista Keith Armstrong feien a la Schubertíada de Hohenems al maig del 2025. Els intèrprets, però, van correspondre als aplaudiments del públic amb una peça fora de programa, l'Andante, el segon moviment del concert per piano i orquestra número 12 en la major Kyrill 414 de Wolfgang Amadeus Mozart, en un arranjament, esclar, per piano i quartet de corda.

0: Un arranjament per piano i quartet de corda de l'Andante, el segon moviment del concert per piano i orquestra número 12 en la major, Kühel 414 de Wolfgang Amadeus Mozart. És el vist que han ofert els components del quartet Minetti i el pianista Keith Armstrong en aquest concert enregistrat per la ràdio austríaca el maig del 2025 a la sala Marcus Sitticus de Hohenems i que ens ha proporcionat la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Hem sentit a la primera part el quartet Rosamunde de Schubert i a la segona el quintet en piano opus 44 de Schumann. La millor música de cambra en aquest tercer concert del cicle temàtic de 4 dies que dediquem a la Schubertíada de Hohenems 2025. Demà podrem sentir el duet vocal format per Konstantin Krimmel i Catriona Morrison, que amb el pianista Amiel Bouchakiewicz ens oferiran un esplèndid concert amb lieder de Schumann, Mahler, Mendelssohn i Brahms. I de moment res més, recordeu que tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música. Catalunya Música.

D'aquesta manera tan reposada s'acaba la sinfonia número 6 en re menor opus 104 del compositor finlandès Jan Sibelius. N'hem sentit la versió de l'Orquestra Simfònica de Bournemouth sota la direcció de Paavo Berglund.

0: Catalunya Música.
1: Bona tarda, són les 6.
2: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
1: Som dijous 14 de maig. Tenim per davant una nova tarda, una hora com a mínim, de ràdio, música i actualitat a l'assaig general, com sempre, i contents que vulgueu compartir amb nosaltres aquesta mirada a les notícies d'aquests dies.
3: I ara és moment de saber per on ens porta avui l'actualitat.
2: Avui, a l'assaig general.
3: Doncs per començar, avui ens acompanyen ja d'una banda el trompetista Klaus Stroing, un dels components de la banda Playground, programats dins del cicle Jazz by the Sea de l'Escala. I per això també ens acompanya Gerard Argemí, responsable programador Artífex d'aquest esdeveniment empordanès. Amb ell repassarem les propostes de l'edició d'enguany i Klaus Stroing ens donarà detalls sobre la seva manera de fer música, si més no. I de moment doncs ja el saludem. Molt bona tarda i benvinguts.
4: Què tal, com estem?
5: Hola, bona tarda.
1: També podem saludar la Clàudia Brufau, perquè avui és dijous, dia de dansa al programa, i ahir ja us vam anunciar que el seu convidat avui és el coreògraf català Enric Gasa. Clàudia, bona tarda, per què?
6: Bona tarda. Avui fem un viatge als feliços anys 20 del segle passat, perquè ens endinsarem en la mítica novel·la de F. Scott Fitzgerald, El gran Gatsby, perquè el coreògraf català Enric Gasa i la seva companyia n'han fet una adaptació coreogràfica. El gran Gatsby, el show, el podrem veure al Teatre Victòria de Barcelona del 20 al 31 de maig.
3: I després de la secció de dansa, als últims minuts del programa ens visitarà Esteve Molero, que vindrà a presentar-nos una nova edició del Festival Udaeta de Sant Pere de Ribes, aquesta especialment dedicada a la música de Manuel de Falla en aquest any de commemoració del 150è aniversari del naixement del compositor. Doncs aquest és el menú que tenim preparat per avui, amb el qual esperem que ens acompanyeu des d'ara i fins les 7 ens hi posem.

0: Avui el jazz més actual centra la primera part del programa i és que ens disposem un any més a desgranar els detalls del cicle Jazz by the Sea que té lloc a l'Ultramar Club de l'Escala. De fet, és un local empordanès on ja ha arrencat aquest cartell, el d'enguany, i s'allargarà encara uns quants mesos i que reuneix, doncs bé, una selecció del més, no sé si dir més novedors, més sorprenent, o com a mínim més representatiu, això ho podem dir, del que és el jazz actual i totes les variants que hi pot haver al costat d'aquest macrogènere que és tan ampli, que de vegades sí, és difícil de definir, no?
1: És molt difícil de definir, sí. Sí, és una programació eclèctica i vol abarcar diferents estils, però sí que vol posar el focus en l'avantguarda i en les coses modernes i en els nous llenguatges i discursos que apareixen en el jazz.
0: Mm. Tot això ens està explicant en Gerard Argemí, que és el responsable, director artístic, la persona que fa possible aquest cicle. D'alguna manera, el que destaqueu com a filosofia, no sé si dir-ho així, és posar en valor aquesta cultura de club, però m'agradaria un any més si podem explicar què enteneu, no, per cultura de club.
1: Sí, per mi era un repte portar grans artistes internacionals que estan acostumats a fer actuacions amb espais grans, amb grans audiències, doncs poder-los portar amb un espai més proper, amb que hi hagués molta proximitat i relació i interacció entre l'artista i el públic. I per mi això és la cultura de club del jazz com a tal, del jazz dels anys 40-50, de la carrera 52, no?, de Nova York, on passaven aquestes coses, on la gent estava a prop dels músics, era una música perquè la gent s'ho passés bé, no era una música intel·lectual, sinó que era una música de festa i de proximitat.
0: Per tant, en aquest cas ens estarien allunyant, i ho dic amb el bon sentit, dels auditoris, per dir-ho així, o dels teatres, no?
1: Sí, ens estem allunyant dels festivals que han proliferat amb accés, pel meu gust, en els últims anys, que posen l'artista amb una distància que fa difícil apreciar l'art i la improvisació, no? I per mi això és és el fet diferenciador del cicle Jazz by the Sea.
0: Ja hem dit que és una edició que ja ha començat, que s'allarga molt en el temps perquè hi ha concerts a l'estiu, però també a l'octubre, i és el cas del Klaus Stroink, que ara el presentarem i ara en parlarem. Una mica, la pregunta seria una mica per què, no?, aquest allargament en el temps, també suposo que és per criteris... Bueno, suposo que hi deuen haver diversos criteris logístics, etc.
1: És que és com t'he explicat abans, no és ben bé un festival, sinó que és un cicle dintre d'un club que té una vida pròpia i una idiosincràsia i que té una temporada d'estiu, no?, que és el que el sustenta. I després de tota aquesta temporada d'aquests concerts en petit format, sempre ens agrada acabar amb un concert una mica més obert, gratuït per tothom, i ensenyar una proposta nova que ens sembli interessant, com és el cas. Llavors, això ho fem coincidir amb la festa de l'anxova, com tots sabeu, a l'Escala és coneguda per les seves anxoves, i a l'octubre fem una festa que té a veure amb aquest peix, i llavors fem un concert allà a la punta, en obert, i tothom que vol venir a gaudir-ne.
0: I aquí ens estem referint a aquest concert de Playground, que és aquesta, no sé si dir jove formació, no perquè els músics siguin joves, sinó perquè ve de lluny, però diguéssim que ha tornat a arrencar fa poc, no? Això, Klaus, ens ho pots explicar.
2: Hola, què tal? Sí, és prou jove, si comptem els mesos que ha estat realment en actiu, perquè va estar en actiu uns mesos el 2019 i després va deixar d'estar-ho fins fa 3 o 4. Però sí, realment ens agradaria ser més joves del que som ja els integrants. I res, molt contents d'estar aquí, molt contents de representar aquesta part, no sé si interessant, però nova segur, perquè fa 2 mesos o 3 no havíem fet encara cap bolo. I res, molt contents, realment.
0: Feu un... Vaja, és una proposta que barreja el jazz amb això que n'anomenem el groove, l'electrònica... una mica va per aquí, no?
2: Sí, o sigui, és una proposta que neix del meu treball de final de grau de l'ESMUC i al final, òbviament, és una síntesi de tot el que jo havia estat escoltant i havia estat estudiant en una carrera que, òbviament, es centra molt en el jazz i en el llenguatge jazz, sobretot al tocar la trompeta. Doncs en tota la improvisació i la música més aviat això, improvisada i aquest llenguatge, però també mesclat a tot el que jo havia descobert aquests anys, tot el que els amics havíem descobert junts quan quedàvem per tocar, que té molt a veure amb la música negra, música afroamericana i el groove en general, amb unes pinzellades, i això ja és de la part més última, d'electrònica.
0: Doncs després en seguirem parlant i, a més, has vingut amb la trompeta i aquí els artilugis per fer-nos unes demostracions, però si us sembla i si et sembla, Gerard, repassem una mica el cartell d'aquest Jazz by the Sea, com dèiem, que passa a l'Ultramar Club de l'Escala. I anem, per exemple, ja al que seria...
1: Demà,
0: exacte, el dia 15, que és demà divendres, Joel Ross.
1: Joel Ross és poder una de les... És la veu... Una de les veus principals del vibràfon internacional. És una formació en quintet on hi ha el Devin Daniels, el saxo alt, i per mi és té un so molt coltranià, és a dir, és com molt espiritual i les seves actuacions són lineals, semblen no tenir... totes les composicions van encadenades, semblen no tenir fi, i entres en un estat de transitori flipant durant una hora i mitja que bueno, per mi és una actuació brutal.
0: Mm-hmm. Anem repassant, 29 de maig, Alfa Triangoli.
1: Sí, és una formació de Viena, que també experimenta molt amb les noves sonoritats. Ells fan una actuació que està basada en l'experimentació dels sons i de l'electrònica, també, dintre del llenguatge jazzístic.
0: Mm-hmm. Hem de dir que hi ha uns quants trompetistes, no?, aquest any,
1: sí,
0: en aquest cartell.
1: Això sempre són coincidències, no hi ha res intencionat, perquè nosaltres, com que és un petit patufet dintre dels festivals o els cicles i tot això, sempre hem de mirar d'agafar el que ens interessa i el que podem convèncer de que vinguin al nostre petit local. O sigui que no hi ha una intencionalitat en la programació en quant a instruments.
0: Recordem que avui estem parlant i ens acompanyen Gerard Argemí i Klaus Stroing, d'una banda l'artífex d'aquest Jazz by the Sea i de l'altra, doncs, un dels músics que serà protagonista en aquest cartell. Ara ja passem als concerts del juny. Sí. Tenim l'Irene Rex,
1: sí, per
0: exemple.
1: Sí, continuem amb un saxofonista d'aquí, de casa, que presenta un nou disc, que té com un format tipus suite, que l'acompanya el Xavi Torres, que per mi és un pianista que sempre que l'escolto em fascina, d'una energia i un llenguatge molt propi, que a vegades és difícil amb els músics. I ella, per mi, com a alto, és top. O sigui, té un so i un fraseig i una dicció de primera classe, o sigui, no, impressionant.
0: Sempre que parlem de programacions, de cicles, sempre ho pensem, que no ha de ser senzill, primer, decidir quins artistes vols o t'agradaria, perquè potser alguns t'agradaria tenir-los i no estan disponibles o el que sigui, no? No sé si cada any se'n queden...
1: La veritat és que soc tossut, eh? Al final acabo aconseguint que vinguin, igual no és aquest any, sinó el següent, sinó l'altre, però al final acabo aconseguint-ho. I on te poso una mica els ulls, acabo fent-los venir i estic molt content perquè al final el retorn dels músics sempre és molt positiu i després sempre volen tornar. O sigui, els grans noms que costen molt de fer venir, després agraeixen tenir una parada a les seves gires internacionals i tenir una parada tan propera, tan desenfadada, tan relaxada, tan especial.
0: Després parlarem del tipus de públic que et vas trobar o que va venint, però això ja és una altra cosa a part de la música, diguéssim, i de les propostes. El dia 19 de juny, un trio, el del Dani García.
1: Sí, el Dani García, hem de dir que aquest és repetit, o sigui, va venir fa 3-4 anys, penso que és quan començàvem el trio. És un pianista de Salamanca que té influències flamenques i de música popular espanyola molt marcades. En aquell, fa 3 o 4 anys estava més inspirat en aquesta musicalitat i ara ha obert una mica el seu espectre a sons més caribenys i ho barreja inclús amb el pop, la música clàssica i tal. Per mi és un pianista que es podria assimilar al que va fer el seu dia el Chano, que percutia el piano com si estigués tocant una guitarra, no? I ell ha trobat la seva manera de tocar la guitarra amb el piano, també. O sigui, és un pianista que actualment a nivell internacional està triomfant molt, precisament perquè hi ha la barreja aquesta de la sonoritat del flamenc amb el jazz, i això a fora és com un segell de jazz espanyol molt, molt, molt marcat.
0: Et referies a Chano Domínguez, evidentment.
1: Sí.
0: Un altre nom, potser menys conegut o menys proper, almenys, no? El de Peter Somuia?
1: Somuia, sí. El Peter és un trompetista amb influències de l'Àfrica Occidental. Ja és a Londres, és londinenc. Ell ha gravat pel segell ATC, molt, molt reconegut dintre de l'escena jazzística. I també és una altra fusió entre el jazz i, en aquest cas, amb les músiques de l'Àfrica Occidental, amb una riquesa rítmica que surt una miqueta dels 4x4, els 3x4, els 6x4 del jazz, i bueno, això el fa molt especial. És una actuació molt festiva.
0: Això serà el dia 26 de juny. Quin tipus de formació porta?
1: Ell ve amb un quartet.
0: Doncs seguim repassant aquest cartell. Avui tenim temps, que a vegades no passa, d'aquest Jazz by the Sea, de l'Escala. Un altre trompetista que coneixem, Milena Casado. De fet, hem començat amb la seva música, de fons.
1: Triomf, Milena, triomfa, jo sé, no? Jo crec que la seva música parla per si sola i és una la seva música ja ha sigut rellevant a articles al New York Times o al Los Angeles Times com una revelació dintre de l'escena internacional, per la singularitat. Jo crec que són composicions molt personals, com és com un discurs que li ve molt de dins i alhora amb molta força, però alhora molt delicat.
0: I un pianista, Shai Maestro, que també, vaja, gairebé no necessita presentacions pels que estiguin més familiaritzats amb el món del jazz.
1: Shai Maestro és un d'aquests que abans parlàvem, de que li havien posat els ulls i ha trigat uns quants anys a arribar.
0: Sí.
1: Doncs ja el tinc aquí. Sí, el Shai ve a fer un piano sol. En aquest cas farà dos sets, fa un set curt com un cocktail set i després fa el set normal a partir de les 10:30. I bé, què es pot dir, no? Vull dir, d'un dels mestres de l'art de la improvisació actual i, no sé, és com, a mi moltes vegades em recorda aquell Jarrett del Cold Concert, que no saps ni on comença ni on acaba i que ell sol va agafant camins cada cop més inexpugnables i que no saps on t'arribarà. Bueno, un dia per disfrutar.
0: I tant, bueno, com tots els dies, no?
1: Sí.
0: De fet, seguim amb... Ara diràs tu el nom del grup.
1: Mos.
0: Sí, és
1: com, em sembla que Mos té alguna cosa a veure amb la taula dels elements o amb la mètrica de la taula dels elements. No sé exactament, igual ara m'estic tirant un farol, eh? Això és una banda jove, nord-europea, que té el seu origen amb un grup de músics, igual que Klaus, que en acabar els seus estudis estan buscant el seu propi univers musical i també intercalen el llenguatge propi del jazz, però com a nova generació no els hi fa por barrejar electrònica, hip-hop o sonoritats més àmplies de la música i no únicament dels instruments acústics. I jo els vaig veure en un festival a Europa i em va agradar molt i els vaig pensar que era una bona manera d'acabar el primer set de concerts a dintre de l'Ultramar.
0: I és un grup també impulsat per un trompetista.
1: Sí.
0: Pel que sabem, eh?
1: Sí, sí, aquest any, no sé, alguna trompeta m'ha tocat, sí, sí.
0: Doncs seguim parlant d'aquest Jazz by the Sea i ara és el torn del Klaus Stroink, que ja l'hem sentit, ens ha fet quatre pinzellades d'aquesta proposta Playground, però ara ens agradaria centrar-nos més. Recordem que tocareu el 3 d'octubre, o sigui, encara falten setmanes, en aquest Jazz by the Sea. Com és la vostra proposta, com la plantegeu i d'alguna manera quins són els elements, no? Ara entrem més a fons.
2: Doncs la nostra proposta, parlant així una mica en general, és el que havíem dit una mica al principi, o sigui, està fortíssimament bevent del jazz, com que és el projecte final d'una carrera de jazz. Però crec que contínuament intentant fugir de qualsevol etiqueta que ja dèiem al principi, que és un... ja, per mi és raro inclús dir-li gènere, però vull dir, és un món molt difícil d'etiquetar. I... Jo crec que un dels pilars, no sé si hagués de posar tres potes en la cadira que és Playground, un dels pilars són els vents. I lo interessant d'aquest format que portarem a l'escala és que només estaré jo com a vent. És a dir, anem en format quintet, que és un format reduït, molt més centrat, òbviament, en la part del groove, en la part de la tocata en directe, del tempo, del tota la part més hip-hopera, inclús electrònica, i deixant la part dels vents, amb excepció d'una probable aparició estel·lar d'algun amic o company per fer algun solillo, és més aviat la part que jo miraré d'incloure des d'una altra vessant no tan humana i més de zeros i uns, tipus pedals analògics o el vocoder que porto avui aquí, o altres tipus de maneres de no substituir, perquè òbviament no hi ha res més xulo que una secció de vents tocant junts. Però és de donar-li un altre prisma a aquests temes que vaig fer fa tant de temps, des d'una vessant, doncs, no pensant en la música com, mira, això ho farà el saxo tenor perquè aquest so toc molt a més, tal, sinó, no, jo vull un voicing com si fos un pianista. Jo vull que soni la Lídia, llavors amb la bemoll nou aquí, I això ja no he de pensar que això ho farà el saxo 2 i això ho farà la trompeta 2, sinó que pues, em monto jo, m'estic fent ara mateix unes paranoies a casa amb pedals i catxarros, per poder trobar això des d'un punt una mica més robòtic i meu. I està sent també un viatge increïble per trobar-ho, de veritat.
0: Com que has vingut amb la trompeta, el vocoder, etc., em sembla que has dit... us en puc fer alguna demostració, no?
2: Sí, jo encantadíssim. Sí que és veritat que el grup és un... Som 11, normalment, i si faig el format reduït amb el que anirem a l'escala serem 5, però, clar, quan som 11 podem tocar tots en directe i realment és lo xulo, perquè és com hem tocat sempre, no hi ha cap disco, cap cançó de Playground que hagi sigut gravada per pistes o tal, o sigui, tot ha sigut... bolos i discos, tots ho hem gravat alhora. Però sí que puc fer una mica una desertació dels sons que tenim i d'on traiem els sons, perquè m'ha semblat molt interessant. Abans estàvem parlant de totes aquestes propostes i el so, el timbre, el color que té cada artista, moltes vegades és el que el defineix, perquè potser no? Pues en aquesta edició tenim molts trompetistes, per exemple. Però clar, un trompetista no té res a veure amb l'altre, encara que l'instrument sigui el mateix. I a mi el que em va passar... Em sap greu, no vull fotre una gran xapa, però
0: no, que ara està molt bé.
2: El que sí que em passava, que crec que ens passa molt als músics a vegades, i és horrible, és que a vegades busques un so i el so ha de tenir una importància no tan cabdal com a vegades li donem. Perquè crec que a vegades tu tens una idea i és superxula i dius, buah, vale, faré això i a part... I tu ja estàs veient els acords en el teu cap i te'n vas al piano i abans de tocar una nota ja te'n vas de l'ordinador i dius, espera, però és que això molaria molt com amb el so aquell de vinil, d'aquell vinil que vaig comprar l'altre dia als Encants, no sé què, però no, era un sitar d'un tema que escoltava mon pare, vaig a buscar-lo i el samplejo, no sé què, tal, quan ho tinguis, d'aquí mitja hora, t'hauràs oblidat de la idea, i la idea és el més important. Clar. El so ja l'anirà estirant, el so és una conseqüència de fallos, ai, això m'ha sortit malament, i això està massa saturat i de cop mola. Vull dir, el so... Llavors, en aquest tema, que és l'últim que vaig fer, que és l'únic tema que he fet des de que hem reviscut el grup, diguem, que es diu Cromatism, vaig fer un exercici que per mi era molt important, que era, no puc buscar sons fora del que ja tinc. És a dir, no puc anar a samplejar un sitar, ni un vinil, ni cap cosa, perquè llavors és com que tens un espectre enorme.
0: Has d'acotar, no?
2: I el que diuen de que la decisió libera, jo vaig dir, mira, aquí no obris les Plays, que és una aplicació així per trobar-te samples i tal, i ni cap llibreria, tu treballes amb la trompeta. Jo, treballant una mica amb el que dèiem ara de reduir el format i de no haver d'anar amb 11 persones, que tots... és molt més difícil de moure el projecte, intentant portar-ho jo sol, vaig estar pensant molt en el vocoder, que ara hauríem de veure si va sonant. Que té una cosa que és espectacular, que no m'ho he inventat jo en absolut, però que és que tu, totes les notes que tu puguis tocar aquí sonaran a l'hora que tu toquis la trompeta sumades a les notes que ja estiguis tocant, de manera que tu pots tenir aquí, mira, aquest és l'Aitor, aquest és el Gregori, aquest és el Sergi, i ja no, han de venir el bolo perquè jo perquè ja els puc tocar, i pots anar tocant això, i és molt divertit. Llavors jo, quan estava fent aquest tema i tal, vaig dir, hòstia, pujant una mica el provant el... Justi, això mola molt, ho vaig gravar perquè el tema estava molant molt, però no faltava l'harmonia, i per això em vaig posar amb aquest instrument, i l'harmonia, vaig dir, hòstia, a veure, i és quan ho vaig gravar i ho vaig escoltar sense la trompeta, com només amb els cascos, sonava així. I vaig dir, hòstia, sona molt malament, no? Sona com super cridaner i estrident i tal, però com que jo anava amb la teoria, jo només vull tocar coses que tingui aquí a l'abast, vaig tocar una mica aquest so, el mateix so, sense anar a buscar sitars, sonava així, baixar-lo una octava, i clar, aquí ja em quadrava molt més, perquè pensava, hòstia, mira, té com un rotllo, sembla una harmònica, no? Així com... modulada i amb el d'allò... I amb això vaig muntar l'última part de la peça que dura 8 minuts, que és Cromatism, que venia d'aquí. Estava quedant molt seca, realment. No hi havia l'harmonia. I posant això samplejat... Li dona un rotllo de fondo, sobre el qual sempre podràs trucar la trompeta, que era l'element principal,

0: I jo sentava aquesta guitarra que és millor que qualsevol so que jo hagi pogut fer amb l'ordinador. I res, amb això acabava el tema de Chromatism, que si voleu l'escoltem.
1: Sap greu trepitjar, però és que ara no, sí que hem d'anar acabant aquesta conversa. T'agraïm molt, Claus, que ens hagis fet totes aquestes demostracions. Ha estat tota una lliçó de composició. I agraïm molt també en Gerard Argemí un any més doncs, que ens hagis vingut a presentar en la nova edició del Jazz by the Sea, que ja és en marxa a l'Escala. Moltes gràcies a tots dos.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
1: I que vagi molt bé.
2: Catalunya Música.
3: Assaig General, l'informatiu musical de Catalunya Música.

0: No.
1: El director americà es posarà al capdavant de la violinista Midori i l'orquestra tarragonina per interpretar un programa amb el concert per violí de Mendelssohn i la cinquena sinfonia de Tchaikovsky. Els concerts són demà a les 8 del vespre a Tarragona, dissabte a la mateixa hora a Lleida i diumenge a 6:15 de la tarda al Palau de la Música de Barcelona.
0: I el guitarrista brasiler Ginga fa parada a Barcelona, convidat pel Consolat del Brasil i Casa Amèrica.
1: Carlos Altier de Sousa Lemos Escobar, conegut artísticament com Ginga, està considerat un dels màxims exponents de la música brasilera actual i se'l reconeix com a guitarrista i sobretot com a compositor. Ginga oferirà una actuació demà divendres al Centre Artesà Tradicionarios dins d'una gira europea on reuneix part del repertori d'una discografia amb una desena de títols. El músic natural de Rio de Janeiro ens dona algunes pistes de com serà aquest concert.
2: Té moltes... Algunes 10 o 12 músiques per les quals...
3: Hi ha unes 10 o 12 cançons que normalment toco sempre i després vaig variant segons el que em transmet el públic. Tinc un repertori molt gran perquè jo componc des dels 14 anys i ara en tinc 75.
2: I també privilegiar músiques en què...
3: També m'agrada posar en valor Raquel Vega, intèrpret d'harmònica, de gaita, com denominem els brasilers l'harmònica de boca, perquè alguns temes queden molt bonics amb aquest instrument. Tocaré temes com Bolero de Satà, Constanz o Chora Prozé. Això segur, però també aniré fent en funció de la percepció de les persones i adaptant el repertori.
1: En la discografia de Ginga destaca l'àlbum Rasgando Seda, que va signar amb el Quinteto Villalobos i que va ser nominat als Grammy Llatins. Les peces del guitarrista i compositor han estat interpretades per artistes com Elis Regina, Ivan Lins i Chico Buarque, entre d'altres. El concert demà divendres al CAT del barri de Gràcia de Barcelona està programat a 9:15 del vespre.
0: I fet aquest repàs de l'actualitat, ara és moment de parlar de dansa.

0: La dansa, amb Clàudia Brufà.
1: I sense més preàmbuls, tal com ens has explicat en el sumari, Clàudia, avui toca una secció de dansa força literària.
2: Exacte, perquè el coreògraf Enric Gas ha adaptat una de les novel·les més conegudes de la literatura americana en un espectacle de dansa. Bona tarda, Enric.
3: Bona tarda, què tal?
2: Tu vius i tens la companyia actualment a Múnich, i tot i que fa uns anys que no vius a Barcelona, has mantingut bastant els vincles. Què t'ha permès mostrar aquí el teu treball de tant en tant?
3: Bueno, segur el fet d'estar ja no en un teatre estatal i no tindre la companyia fixa fent una temporada tan llarga, tantes funcions, podrà tenir molta llibertat. O sigui, m'ha sigut possible pues, tindre una companyia més de gira, i va ser així accedint al mercat de Barcelona perfecte, perquè clar, és casa meva. Vindré aquí amb les nostres produccions. I a més la companyia ho disfruta molt, venim d'Istanbul, estem sempre a Múnich o a Àustria, Suïssa, que són països també freds, i ara vindrà cap aquí al maig, és perfecte, el sol brilla, les tapes, no sé si hauré d'anar al tanto de no perdre els músics, perquè els músics de seguida al paral·lel
2: aniran
3: de copa, sí.
2: Hores d'anar recomptant els músics abans de l'espectacle. Sí.

0: El Gran Gatsby és una de les grans novel·les de la literatura americana. És una novel·la molt curta, però molt profunda i escrita amb una gran prosa lírica de Fitzgerald. De què tracta, Enric?
1: El Gran Gatsby parla d'una cosa que és també, molt, com tots els clàssics, una cosa que és encara avui, després de 100 anys, molt actual, i és el somni americà que no funciona, no? És un somni americà que es converteix al final del transcurs de la novel·la en una pesadilla, no? I és una mica això, una cosa que és com una reflexió per tots nosaltres també, no? Que és important a la vida, si el tenir, si el demostrar, si l'aparentar, si la gran festa, si una mica aquesta superficialitat que ens porta, o l'estimació, l'amor, les relacions humanes de veritat, ser amic del teu amic, estimar els teus parents que els estima tu i la teva parella que sigui un amor real. I això és, crec que el Gatsby, i ho explica molt bé el Nick en la seva narració com a narrador del que està passant, de que les prioritats de la vida són importants, de tindre-les clares, no?
0: En Nick és aquest narrador, no?, que és el personatge secundari, però que ens va explicant la història del Jay Gatsby. Més enllà de l'argument i el valor literari d'aquesta novel·la, quins elements o temes t'han seduït?
1: Home, en primer lloc la música, per descomptat. Qualsevol coreògraf necessita una música que l'inspiri.

0: Diu que el motiu per ell, clar, estem a una música que va ser el millor que es va crear a Amèrica als anys 20, una música fantàstica, el blues, el jazz, el swing. O sigui, clar, em dona l'opció de transportar el públic a una atmosfera, a un lloc i a un moment d'una forma molt ràpida. I a més, clar, tens, o tens la balada de l'Ella Fitzgerald o tens com aquest Five Foot Two, que és una festa, no? O sigui, tens l'opció com a espectacle teatral o de dansa de portar el públic o estar en una festa gran dels anys bojos dels 20 amb la llei seca, o portar-los també a una balada on hi ha una relació romàntica amb un blues fantàstic.
1: Clar, hi ha tot aquest imaginari, no?, d'espectacle també que envolten aquests anys. I com heu adaptat aquesta novel·la en espectacle? Quins han estat les apostes per posar una escena?
0: Bueno, tinc la sort de treballar amb un equip fantàstic de gent molt internacional, important. La llum està feta per un noi, Manfredi, que treballa a l'Escala de Milán. L'escenografia és del Helfried Laguna, que treballa a Stuttgart. La vestuarista que fa el vestuari està fent ara el vestuari per la Cristina Aguilera. O sigui, són gent molt bona amb el que fan i la gran sort és que tinc 6 músics espectaculars que són especialistes en aquest tipus de música. Hi ha una cantant, la Greta Polonco, que canta això. I llavors, pues, veient quina escena...
1: Crec que són els que sentim, no? Ara
0: exactament, fons, exactament. Sí, senyora. I llavors la idea era buscar una música, buscar quina escena que havíem d'explicar amb aquella escena, i en conversació amb la banda i amb el director d'orquestra Roberto Tubaro, que s'ha fet tots els arreglos d'aquest estilisme d'aquesta època, trobar una banda sonora i un motiu per explicar la trama. After one well quart of brandy,

0: Tu, de fet, ets el coreògraf, però també firmes el llibret. Com es fa un llibret per un espectacle com aquest?
1: Bueno, jo quan fent clàssics així, jo sóc molt prudent i intento ser molt respectuós amb el clàssic, no? No intento fer la meva interpretació d'una cosa que és perfecta escrita. O sigui, llavors intento només allò que llegeixo, traduir-ho en escena al teatre, no? Amb dansa, amb música, amb cant, amb interpretació. I llavors, sí, és buscar aquest fil conductor, buscar alguna imatge que és molt important pel tema del Gatsby, o pel tema d'aquesta literatura, i llavors el talent dels meus artistes ho fan tot possible.
0: Ara que els menciones, no?, els ballarins, com configures una mica el repartiment? Qui balla què i quines qualitats li busques, doncs, el que fa de Jay Gatsby, la Daisy Buchanan o el Nick?
1: Bueno, per exemple, el Jay Gatsby, que és un ballarí que fa 4 anys que treballa amb mi, és molt bon cantant, i llavors aquest paper, quan el vaig crear, em sembla que és el tercer ballarí que ho fa, era un cantant, era cantant que ballava, llavors feia falta que algú pogués cantar, no? El Locke Venturato, que és australià, és molt, molt bon ballarí, de Hamburg, i és molt bon cantant, perfecte. Però, de fet, la meva companyia, el que ha treballat menys temps amb nosaltres, igual ha fet 3 o 4 anys. O tinc gent que ha estat amb 14 anys amb nosaltres, o 15, o 10. Llavors, clar, els coneixo molt bé i més fàcil de trobar quin caràcter, quina personalitat o quina habilitat quadra millor amb segons quin rol. I estem ara, tenim 8 produccions al mateix temps de gira, i llavors, clar, cadascuna a la companyia sempre hi ha un rol principal o hi ha un rol solista, no hi ha cap... O sigui, tothom rep la seva recompensa a l'escenari, no?, de fer un paper principal.
0: Fantàstic. I com es crea una mica l'atmosfera coreogràfica o l'estil? Ets d'aquests coreògrafs que segons la peça, segons la temàtica, t'agrada canviar una mica el vocabulari, aquí has agafat vocabulari, doncs, del swing, perquè, clar, això també és... No música, però hi ha unes danses molt marcades d'aquesta època.
1: Correcte. Jo soc, bueno, la meva inspiració, el meu dictador sempre és la música, no? És el que m'inspira i el que em fa... I llavors, clar, amb una música molt determinada, amb un estil molt determinat, sí que és veritat que faig servir elements estilístics d'aquella època, d'aquell tipus de dansa. I hi ha una escena, per exemple, que és tota de claqué, no? Tap dance, tota l'escena.
0: Tens ballarins de claqué? En sabien
1: ells
0: on han après?
1: Els mateixos, no, en sabien ja, tant el Nick com la Daisy, com el Gatsby, som fantàstics ballarins de claqué. Això també és una cosa que hem fet ara els últims anys amb els ballarins i la dansa i la coreografia. Ara som molt bons en molts aspectes, no? I jo no tinc cap mena de complexa... No tinc per què fer una coreografia de ballet clàssic, que seria la meva escola. Tampoc ha de ser contemporani, no? Estem fent servir tots els elements possibles que ens permeten transportar la història.

0: We're gonna run to along that day. We gotta run to the rock.
1: Has treballat molts anys a Àustria, on vas dirigir el ballet de l'Òpera d'Innsbruck durant 14 anys, no? I el 2023 et vas llançar a l'aventura i vas arrencar una companyia, no? Vas començar la teva pròpia companyia a Múnich, ara teniu, des de fa bastant de temps, o molt poc després de fundar-la, ja teníeu residència, no? Sí. Allà a Múnich. Què t'ha permès aquesta experiència? O el fet també de venir d'una institució?
2: Sí.
1: Ara tenim unes ales, no?, per volar.
2: Sí. Bueno, de fet, el temps que vaig estar com a director amb aquest teatre, que era un teatre nacional, i teníem com 100 funcions l'any, era molta feina, i cada vegada que ens oferien una gira o una turné o d'estar en algun altre país, no era possible perquè a nivell de planificació no era viable. Vam anar a Corea, a Seul, però allò era molt comptat. I ara, clar, ara tenim el món obert, no? Hem estat, com deia, fa poc vam estar a Istanbul, anem a Bangkok amb el Gatsby, estem a Múnich de residents, 4 produccions l'any, estarem aquest estiu a l'Òpera de Dresden, a l'Òpera de Hannover, estarem a Stuttgart, estarem a Hamburg. Vull dir que clar, al mateix temps tenim un festival a Innsbruck i tenim sempre produïm o estrenem allà. Vull dir que, clar, ens han donat ales i, a més, clar, no estem a aquest gran aparat que és un teatre nacional, on és molt complicat a nivell de planificació, de temps a l'escenari. Ara som lliures i també és maco, és molt divertit.
1: Al llarg de la teva trajectòria, una cosa que he detectat, tu com a coreògraf has anat inspirant-te en relats literaris, no? No és la primera vegada que t'afrontes, doncs, a una novel·la o a potser una òpera que ja està basada en una novel·la, com era Carmen, que crec que fa poc vau ser Terrassa.
2: Exacte.
1: També, oi?
2: Sí, sí.
1: Què és el que més et fascina d'explicar històries a través del moviment?
2: Bueno, aquesta època vaig ser 14 anys director en aquest teatre, jo havia d'estrenar com 3, 2 o 4 ballets l'any, no? I llavors, clar, estàs buscant temes, Àustria, com que es produeix tant i hi ha tanta vocació per anar a veure el teatre, doncs has de produir a una velocitat particular. I sí, és veritat que com que jo no vaig anar a la universitat ni vaig estudiar literatura. Llavors, cada vegada que m'he enfrontat amb una peça així, m'ho he passat pipa, perquè, clar, llegeixo el Gatsby com un nen, com no ho havia llegit mai, i llavors sí que és veritat que és una visió molt fresca. Igual és menys intel·lectual, però té aquesta frescura d'una persona que ho llegeix.
1: Com a lector, no?
2: Exacte, realment. Exacte. I això sí que és veritat que ha ajudat molt amb la connexió amb el públic. Sobretot es diu molt que la nostra feina és molt entenedora, que és important, que a vegades al públic li fa por el ballet perquè no s'entén o la dansa. No, en els meus espectacles fem servir molts elements d'espectacle musical, com és passar la música en viu, com el cantant, com l'actuació. Però sí que és veritat que és entenedor. Igual és entenedor perquè jo ho entenc d'una forma molt senzilla, no?
1: Fantàstic, però senzilla o no, crec que serà espectacular i ens farà gaudir molt. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui, Enric. Recordeu que podreu veure el Gran Gatsby al show al Teatre Victòria del 20 al 31 de maig. Albert, ens veiem la setmana vinent per Seguint Dansa.
3: Ens veiem la setmana vinent, gràcies, Clàudia, i d'alguna manera parlem encara de més dansa avui, de seguida, amb Esteve Molero del Festival Udaeta.

Assaig general. Amb Marta Lanau i Albert Torrents. A Catalunya Música.

0: Encarem la recta final del programa, com hem anunciat en el sumari, en conversa amb Esteve Molero, que ve a presentar-nos els continguts del Festival Udaeta, que és a punt de començar aquests dos propers caps de setmana. I ja el tenim aquí. Bona tarda, Esteve.
1: Hola, bona tarda.
0: I gràcies per venir-nos a acostar a aquesta programació, que crec que l'any passat ja vam insistir-hi bastant.
1: Vam parlar, sí, del Conchita Badia l'any passat.
0: Exacte. Mm. I aquest any és una altra efemèride la que t'ocupa, o la que has... diríem, a l'entorn de la qual has dissenyat el programa, que és el 150 aniversari de Manuel de Falla. D'entrada, vaja, no sembla gaire difícil de vincular la música de Falla amb un festival com el d'Udaeta, tenint en compte que hi ha una component de dansa important, no?
1: Sí, també el festival se subtitula Música i dansa d'arrel ibèrica. Exacte. Això engloba molta cosa, no? Però si hi ha un artista que realment resumeix això, és Manuel de Falla, no? Que és que, si, d'alguna manera, que inventen aquest gènere, diguéssim, de la música ibèrica, diguem, no? Mm-hmm.
0: Estàs d'acord, però, és a dir, hi ha una certa controvèrsia amb això del nacionalisme musical espanyol. Hi ha qui diu que no existeix i que és un constructe, no?
1: Bueno, és un element, és una proposta francesa, en realitat. La música espanyola és francesa, perquè tots van passar per França i tots estaven influïts per França i tota molta part d'aquesta música es va escriure a França, diguéssim, no? Sí. Però sí, sí.
0: Aleshores, en el moment que decideixes dedicar el festival a Falla, suposo que has de repartir una mica els continguts entre els espectacles d'aquests dos caps de setmana, no? En aquest sentit, no sé si hi ha un creixement amb el nombre de dies o d'espectacles.
1: No, normalment el festival acostumem sempre a caure a les dates de quan José de Udaeta va néixer, que era final de maig, que és el ballarí, coreògraf, castanyolista que dona nom al festival, i engeguem una mica abans, que coincideix amb la nit dels museus, que acostuma a ser el dia 15-16, aquest any és el 16, sí. Sobre el visita gratuït al castell de nit, i aleshores ja comencem. I aleshores fem ja una primera activitat, que és la del 17 d'aquest diumenge, vaja.
0: Com que només són quatre, si vols podem entrar-hi una mica. Aquesta primera es diu Falla abans de Falla, i el protagonista és la camarada Eduard Toldrà. Vaig amb dos cantants, i veig que bàsicament el repertori és de sarsuela. Okay?
1: Sí, ja, bueno, aquí comencem amb els orígens de Falla, diguéssim, no? Però si li diem Falla abans de Falla, fins i tot és abans de que ell afegís la preposició de entre el nom i el cognom. O sigui, en aquesta època que estem parlant es deia Manuel Falla.
0: Ah, sí?
1: Sí. I, de fet, firmava aquelles primeres obres així. I ell volia triomfar com a compositor de sarsuela. Va anar a Madrid, va estudiar amb Breton, el Tomàs Breton, que escrivia sarsueles també, va ser molt amic d'Amadeu Vives, que en aquell moment no, però al cap de poc triomfaria amb sarsuela. I en aquest espectacle recollim totes aquestes influències que ell va rebre. Ell va estar influït també per Francisco Barbieri, per tots aquests grans, que ell volia triomfar fent aquest gènere, i va fracassar. Falla va escriure fins a 6 sarsueles, només se'n va estrenar una, que va haver-hi només 20 representacions. I aleshores, arran d'això, és quan Falla decideix marxar a París, que dèiem abans, i a París és on surt el Falla, que justament allà ja comença a firmar Manuel de Falla. Mm-hmm.
0: Per tant, d'aquestes 6 sarsueles prèvies, entenc que no sonarà música en aquest concert, perquè potser no sé si saps quina sort ha corregut aquesta música.
1: Mira, n'hi ha una que se'n conserva tot el material, però ja us desvetllo una cosa de cara al concert, que Falla, en el seu testament, va demanar que no s'interpretés música escènica anterior a la vida breu. Per tant, això exclou aquestes sarsueles que ell considerava de joventut. Per tant, per respecte al mestre, no interpretarem res d'ell, però sí que interpretem tota la música que hi havia al seu voltant en aquells moments.
0: Per tant, aquests compositors que has esmentat, sí. Sonarà Vives, sonarà Barbieri...
1: Barbieri, Breton, Jerónimo Jiménez... Uh-huh. Tots aquests persones... Chueca, també diuen que Chueca sempre va tindre arranjadors, instrumentadors que escrivien per ell, no? Uh-huh. I sembla que el Falla podria haver escrit per Chueca, passa que ni un ni l'altre ho van dir mai, però hi ha llibres que hi ha contemporanis que ho donen per fet que sí, i en canvi hi ha biografies que donen per fet que no, per tant no ho sabrem, però en tot cas van conviure i es van conèixer, i Falla admirava Chueca.

0: Seguim avançant doncs, en el calendari, ara ja ens situem a l'altre cap de setmana. 22, 23 i 24 hi haurà 3 espectacles, un cada dia, divendres i dissabte a les 10 de la nit, diumenge a les 6 de la tarda. Vaja, aquí prens el protagonisme, no?, amb el teu quintet de jazz. Sí. L'espectacle es titula Manuel de Falla avui.
1: Sí, aquesta vegada, mira, estic jo també en el cartell, perquè en realitat fem un homenatge no només a Falla, sinó a un disc que es va fer l'any 76, és a dir, ara fa 50 anys, de Francesc Burrull i Leonora Milà, que van visionar, van revisionar la música de Falla, però no van obtenir els drets de poder publicar aquest treball. Per tant, aquest treball es va publicar, però es va retirar del mercat al moment que es va publicar. Per tant, existeixen materials fets, però no va arribar a distribuir-se. I aleshores recuperem peces d'aquest disc, recuperem músiques meves també arranjades per un espectacle que es diu No m'embrujes amor, que s'ha estrenat a Suïssa, i d'això fem, apropem, diguéssim, Manuel de Falla a una estètica contemporània, que ell no va tocar, però que estava en el moment, que era el jazz, que és l'estètica jazzística. No? L'impressionisme i el jazz són dos músiques que estaven al mateix moment i depenent de l'artista l'agafava o no l'agafava, no?
0: Exacte. N'hi ha molts que situen els inicis del jazz molt més endavant, no? O en general, potser la gent pensa que és molt més recent.
1: Ah, no.
0: I no és així.
1: No, està enrere, en realitat. Passa que el jazz que ens arriba com el jazz mainstream és una mica posterior, però no és contemporani. De fet, a vegades sentint un Gershwin, i dius, aquí hi ha coses de Ravel. I és al revés, és Gershwin que va influir a Ravel, perquè Ravel era un gran admirador de Gershwin. Vull dir que hi ha un moment que estan els dos llenguatges allà, el jazzístic i el diguéssim, el que després se li ha anomenat, a vegades una mica pejoratiu, jo penso que no, que és com la música lleugera, no? La música americana aquesta, això va haver-hi contacte constant entre els dos. També és una mica Amèrica-Europa, també, això.
0: Clar.
2: Perquè ens imaginem, Esteve, la sonoritat, de quins instruments parlem en aquest quintet? Jo no sé, estic pensant en un clarinet, per exemple, però...
1: No m'és malament que fem un instrument que és el saxo baríton, que té un registre que sona molt al registre agro del clarinet. La temptació era posar piano, perquè hi havia Burrull, hi havia un Milà, però vam decidir que no, millor que no hi hagués piano i vindrà el Rai Castells a la guitarra. I aleshores un quintet de trio clàssic, guitarra, contrabaix, bateria, i uns vents curiosos, que és una combinació entre saxo baríton i trombó. Per tant, estem tots en el registre, diguéssim, una mica greu de la tessitura.

0: Sí, seguim avançant en el calendari i l'endemà dissabte és el torn de El tricorni de Don Manuel. Aquest és el títol de l'espectacle. Mm. Els protagonistes, un conjunt de tant de música de cambra com de ball. No sé si és una formació creada expressament o els has fet coincidir tu, no?
1: No, en aquest cas és l'única cosa que no és una producció, però sí que ajudem a que tingui vida perquè se n'han fet poques representacions. Això és la música d'un compositor de Cheste que es diu Gustavo López, que ha arranjat el Sombrero de Tres Picos per formació molt petita. A més, es dona la casualitat que els músics que ho interpreten viuen a Mallorca, o bé perquè toquen amb l'orquestra, o perquè hi han anat a parar, i això ens permet també vincular Manuel de Falla, no només amb el Sombrero de Tres Picos, el tricorni, perquè això de Sombrero de Tres Picos sona molt exòtic, però és un tricorni, sí, bàsicament. Sí. Doncs ens vincula Manuel de Falla amb Mallorca, que Falla va estar allà va escriure música inspirat per Chopin, i allà fins i tot hi ha un llibre molt bonic que es diu Manuel de Falla en la isla, que explica quan Falla, ja fugint del brugit que hi havia a París, del brugit que hi havia a Barcelona, es refugiava a Mallorca, que jo penso que si anés ara, fugiria a Mallorca segurament, però bueno.
0: I finalment, diumenge 24 a 6 de la tarda, Falla, mossèn Cinto i Rossinyol, és a dir, la relació de Falla amb la literatura catalana, que també és molt de més de la que molta gent es pot pensar, no?
1: Sí, en aquest llibre de Manuel de Falla en la isla explica que Falla cada matí era un home molt rigorós, estudiava idiomes, i els dos idiomes que més estudiava eren llatí i català, perquè la seva mare era d'ascendència catalana. Sí. Ell, la seva última gran obra va ser l'Atlàntida, per la qual va aprendre català, i un dels seus autors preferits era Verdaguer. I per tant és un idioma que en el seu cap sonava molt, i això ens sembla impossible, ens sembla estrany, no? Dius, com pot ser? Sí, perquè aquests artistes d'aquesta època tenen una mentalitat molt oberta. Hem de pensar que Noches en los Jardines d'Espanya, Falla la va escriure sense haver estat mai a Granada, sí, encara. I ho va escriure mirant unes làmines d'un llibre de Rossinyol que es diu Jardins d'Espanya, no? Dius, pot ser que vinguin d'aquí les coses? Sí, i Rossinyol també és qui el convida. Quan Falla marxa de la Primera Guerra Mundial, marxa de París, va parar a Sitges, i a Sitges és on acaba aquestes Noches en los Jardines d'Espanya, que també hi ha un altre català, que és Vinyes, el pianista Vinyes, que és el que li diu, no escriguis un concert, escriu una peça per orquestra i piano, però no facis... Falla, encara de joventut, volia fer coses més clàssiques. No, busca el teu camí. Això és el que Falla va descobrir a França, que a Madrid no ho hagués trobat, era buscar-se ell mateix. Ell a Madrid hagués volgut sonar com un altre. En canvi, a París, Falla va trobar-se a si mateix. Mm-hmm. Molt ajudat per el Beni, del Beni te'l va ajudar molt.
0: Mm-hmm. Aquest últim concert, no ho hem dit, és a càrrec de la Cobla Lluïsos de Taradell, però hi participaran expertes en aquestes figures, no? En Verdaguer i en Rossinyol, amb no sé de quina manera. És a dir, és un concert mixt, música i text?
1: No sé ben bé ni com definir-lo, en realitat, perquè no és un concert. Ja he intentat fer una proposta, que és que hi ha unes expertes que ens parlaran breument, Vinyet Panyella ens parlarà de Rossinyol i Maria Carme Barceló de Verdaguer. I a més hi haurà uns poetes que recitaran fragments d'aquestes obres, no? De l'Atlàntida i de Jardins d'Espanya. Jo pensava, com podem fer això una cosa que és com tan poètica, tan enlairada, més terrenal? I aleshores hem convidat una cobla que fa 150 anys, també, com Manuel de Falla, que és Lluïsos de Taradell. I aleshores aniran intercalant en un espai obert, a l'aire lliure, sota unes alzines, un punt rural, la poesia, amb la cobla, amb l'erudició. És a dir, bueno, és una proposta realment arriscada, però que ja està tenint molt bona acollida, perquè agafa molts públics diferents, diguéssim, no?
0: Exacte, perquè tot això passa, no sé si ho hem deixat prou clar, en diferents escenaris de Sant Pere de Ribes, eh?
1: Exacte.
0: No només al Castell, veig el Teatre Belllloc, dos concerts més al Castell, aquest últim en aquesta plaça, eh?
1: Exacte, la Sarsuela serà al teatre, els concerts de nit seran al pati del Castell, i aquest últim que parlàvem de Falla, mossèn Cinto i Rossinyol és a sota Ribes, que és una placeta sota unes alzines.
0: Doncs aquesta és la programació, vaja, la proposta que fa el Festival Udaeta aquest any. Suposo, per acabar, que, vaja, evidentment, han quedat propostes fora o idees fora, com a mínim, que no sé si les havies arribat a desenvolupar, però perquè la relació de Falla amb Catalunya, com ja ho hem dit, va ser molta, i de fet va més enllà d'aquests exemples, no?
1: Sí, hi ha molta, de fet vaig haver de parar, diguéssim, eh? Perquè a mesura que vas estirant, la idea de festival tampoc era que hagués de ser la relació de Falla amb Catalunya, però finalment ho acaba sent, no? Però és que Falla realment és un músic que dona per molt, perquè hi ha aquesta relació amb Felip Pedrell, també, que connecta amb Barbieri, que connecta amb Carreras i Dagues, és a dir, és tot un univers. Aquests artistes tan grans són tan grans perquè realment el seu pensament és molt ampli. Per tant, quan t'hi apropes, ells ja han disparat a llocs que tu ni t'imagines, i ells ja hi han anat i han tornat, no?
0: Que bé, doncs no sé si ens deixem alguna cosa important que vulguis anunciar, Esteve.
1: Crec que no, crec que qui s'animi a venir al festival i així coneixerà també el festival i la figura d'Udaeta, que a més, visitant el castell, que normalment ja se li fan una sèrie de visites, podrà a dintre també conèixer la figura d'aquest personatge també tan important, que va ser José de Udaeta, un artista també de pensament enlairat, castellolista, que a més va viure en el castell, va restaurar el castell a fons perdut, no? És a dir, un artista molt estimat al nostre poble i un artista reconegut internacionalment.
0: Que bé, doncs ho celebrem i et felicitem per la part que et toca d'aquesta programació, Esteve Molero. Gràcies per haver-la vingut a presentar.
1: No, moltes gràcies a vosaltres.
0: I a gaudir-la.
1: Moltes gràcies.
2: Assaig general.
0: Amb música de falla arribem avui al final del programa. Com sempre, un minut per avançar alguns dels continguts de demà divendres. Encararem el cap de setmana parlant amb la compositora Helena Cànovas, a qui l'OBC estrena l'obra Domèstica Maragda.
3: També repassarem un altre cicle, en aquest cas amb més format de festival, en l'àmbit del jazz, en aquest cas el de la ciutat de Vic, que reuneix un any més una sèrie de propostes estilísticament diverses que tenen la improvisació com a denominador comú.
0: I encara hi haurà algun contingut més que us presentarem demà puntualment a les 6 quan encetem el programa. Aquí ens hi trobareu l'equip de Cara s'acomiada amb Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
3: Fins demà.

Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la simfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.

0: Catalunya Música.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Un poble escolta desolat el cant d'un ocell ferit. És l'únic ocell del poble, i l'únic gat del poble se'l va menjar a la meitat. Ara l'ocell ja no canta, i el gat ja no ronca, ni es llepa el nas, i el poble fa a l'ocell grans funerals. El gat, que va ser convidat, marxa darrere del taüt de palla, on l'ocell mort jau portat per una nena petita, que no para de plorar. Si hagués sabut que això et faria tant de mal, li diu el gat, me l'hauria menjat tot. I després t'hauria explicat que el vaig veure anar volant, volant fins a la fi del món, allà on és tan lluny que mai es torna. Hauria sentit menys pena, només tristesa i penediment. Mai no s'han de fer les coses a la meitat. Jacques Prévert. És el seu poema El gat i l'ocell. D'aquest poeta francès, ell va néixer l'any 1900. Va morir a l'edat de 77 anys. També va ser autor teatral, guionista de cinema. I els seus poemes, en aquest cas, tracten sobre la vida a París, la vida després de la Segona Guerra Mundial, molts jocs de paraules que capgiren el flux convencional del llenguatge. I mireu, avui dia s'ensenyen a les escoles franceses i desenes de col·legis porten el seu nom. Jacques Prévert. I de fons, doncs, és músic de Joseph Cosma. Ell va posar música a un dels poemes, un dels conegudíssims poemes d'ell. És Les fulles mortes. Ho sentim en una versió per a trio de jazz de Harry Lallen. Què, preparats? Doncs vinga, que ens enlairem per aquest inabastable univers musical i poètic, perquè comença el Grand Tour. Benvinguts!

I ens quedem a França, al segle XX. Amb la música Què més francès que la música de Maurice Ravel. És la seva introducció i allegro per a arpa, orquestra de cambra, flauta i clarinet.

era música de Maurice Ravel, era aquesta bellíssima introducció i allegro per a arpa, orquestra de cambra, flauta i clarinet, i que interpretava Nicanor Zabaleta acompanyat de l'orquestra de cambra de Paul Quenz. Ell és d'origen francès, va néixer l'any 1930. Director d'orquestra, va estudiar al Conservatori de París. I durant la seva època al Conservatori es va dedicar a buscar obres musicals oblidades a la Biblioteca Nacional de París. Després d'obtenir un premi de direcció del Conservatori, va fundar la seva orquestra, que és aquesta que acabem de sentir, l'orquestra de cambra de Paul Quenz. Dirigia ell mateix.

Danubi tan blau, tan bell i blau, a través de la vall i el camp es desplaça cap avall. Canten els cors del vals que Johann Strauss fill va estrenar l'any 1867. Perquè en aquella època, sens dubte, el riu Danubi es veia tan bonic i net com per inspirar el que Johann Strauss va escriure i que extraoficialment està considerat com el segon himne austríac. Però avui, els colors que ens exhibeix el segon riu més llarg d'Europa ens aboquen una altra imatge molt diferent, que relega aquell tan bell i blau Danubi a un Danubi tot contaminat a través de la vall i el camp que es desplaça cap avall. Això sí, a ritme de 3x4.

0: Era l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Berlín interpretant aquest vals, que no necessita gaire presentació. Però bé, és el darrere, el Danubi Blau, de Johann Strauss fill.
1: El Gran Tour, amb Victòria Palma.

I amb aquest concert ara viatgem a la ciutat alemanya de Düsseldorf l'any 1850. Robert Schumann amb la seva família havien decidit anar a viure en aquesta ciutat. S'havien traslladat allà perquè ell havia trobat una feina de director musical de l'orquestra de Düsseldorf. I el que hagués estat un pas important en la seva carrera com a director d'orquestra no va poder ser. No va durar gaire en aquest càrrec. De fet, va completar l'esborrany d'aquest concert per a violoncel el dia del seu debut com a director de l'orquestra de Düsseldorf. Aleshores va oferir el concert a dos editors que no estaven interessats, malgrat que ell, Robert Schumann, els va explicar que probablement es vendria bé perquè tampoc hi havien tants concerts per a aquest instrument. Finalment, Schumann va començar el descens final de la seva vida cap a la bogeria i la mort l'any 1854, és a dir, 4 anys després. Mesos abans, encara estava corregint les proves d'aquesta partitura, del seu concert per a violoncel, l'opus 129, escrit en la tonalitat de la menor. Estem sentint el primer moviment.

Doncs era música de Robert Schumann. Era aquest bellíssim primer moviment del seu concert per a violoncel, l'opus 129, escrit en la tonalitat de la menor. I què han sentit de la versió? El violoncelista era en Jean-Guyen Caigas i l'acompanyava l'orquestra barroca de Freiburg, que dirigia Pablo Heras Casado. Dilluns, 6 de juliol, al matí. El meu àngel. El meu tot. El meu ésser mateix. Avui només unes paraules i escric amb llapis el teu. Només demà determinaré definitivament el meu allotjament. Quina inútil pèrdua de temps. Així comença una carta, una de les cartes que el compositor Ludwig van Beethoven va deixar al món. Una carta, però, que mai va tenir resposta, o almenys que ens hagi arribat a nosaltres. És com una pregunta sense resposta. És la carta que el compositor escriu a la seva estimada immortal. No sabem del cert qui va ser ella, la destinatària de la carta, però potser és això el que l'ha fet eterna. Perquè entre les paraules apressades escrites l'estiu del 1812, Beethoven hi evoca un amor impossible, intens, un desig dolorós, com si la música no li hagués estat prou per contenir tot el que sentia. La carta acaba dient: sempre teu, sempre meva, sempre nostres. Unes paraules que semblen més un sospir que un acomiadament. I aquí, estimats i estimades, farem la parada. Avui és dijous, és el dia de les melodies de posta de la carta. Doncs aquí pararem una estoneta per conèixer una mica més qui era o qui pot ser i com se sentia el mestre de Bonn. D'entrada, dir-vos que parlar de l'estimada immortal és entrar en el costat més humà de Beethoven. No només és el geni turmentat, sinó que va ser l'home també vulnerable, que estimava amb la mateixa força que componia. És parlar d'un amor que no va acabar de viure, però que precisament per això va quedar suspesa en el temps. Mireu, aquesta carta que avui us porto té, per a molts, un dels documents més fascinants i misteriosos de la vida del compositor. Va ser trobada, juntament amb el testament de Heldestad, entre els papers que va deixar Beethoven quan va morir l'any 1827. El compositor l'escriuria uns anys abans, l'estiu del 1812. A Teplice, un balneari envoltat de boires, de quietud, i allà, lluny dels salons i del soroll del món, va néixer aquesta carta. Aquesta carta a l'estimada immortal, que són tres fulls plens d'enyor, d'impaciència i d'amor impossible. Bé, la carta està datada simplement, posa dilluns 6 de juliol, sense que hi figuri l'any, el lloc ni la destinatària. I això ha donat nombroses hipòtesis entre els estudiosos del músic. Hi ha una vella pregunta, que és qui va ser ella, a qui Beethoven anomenava estimada immortal. No hi ha cap carta, document, testimoni que ho indiqui. Bé, cert que hi ha una carta que Beethoven no la va enviar, aquesta carta, que la va escriure en dos dies, el 6 i el 7 de juliol del 1812. I estava entre els seus papers. Inacabada. És com si el mateix compositor hagués volgut deixar aquest enigma perquè la posteritat li donés voltes. O vés a saber tu per què va deixar-la inacabada. Bé, entre totes les candidates, vinga, anem a buscar-los. Comencem amb Antonia Brentano. Avui una candidata acceptada per molts estudiosos i estudioses, que era una dona casada i molt propera al músic, i va ser filàntropa, col·leccionista d'art i amiga molt propera de Ludwig van Beethoven. Ell li va dedicar a les seves variacions Diabelli. Després també la següent candidata pot ser Josephine Brunswick, una altra predilecta. També hi havia Teresa Brunswick, germana de Josephine. Ella també era noble, va ser pedagoga i musicòloga. I després d'altres. Però bé, aquestes serien probablement, la majoria d'historiadors actuals es divideixen pel damunt de tot amb Antonia Brentano i Josephine Brunswick. En tot cas, anem ja a llegir uns extractes d'aquesta carta, d'aquesta mítica carta de Ludwig van Beethoven, que el text diu el següent. Dilluns, 6 de juliol, al matí. El meu àngel, el meu tot, el meu ésser mateix. Avui només unes paraules, i escric amb llapis, el teu. Per què aquest dolor tan profund quan s'imposa la necessitat? Potser el nostre amor pot perdurar com no sigui a través del sacrifici, de manera que cadascú no ho exigeixi a l'altre.
Potser pots modificar el fet que no ets totalment meva i jo no sóc totalment teu. Oh, Déu meu, contempla les belleses de la natura i reconforta el teu cor amb allò que ha de ser. L'amor ho exigeix tot i és molt just que sigui així. Aquesta és la meva actitud cap a tu i la teva cap a mi. Però tu oblides molt fàcilment que he de viure per a mi i per a tu. Si estiguéssim totalment units, sentiries el dolor tan poc com jo. I la carta continua dient: segurament ens veurem aviat. El meu cor desborda amb tantes coses que necessito dir-t'ho. Hi ha moments que em sento que el llenguatge no serveix de res. Continua sent el meu autèntic i únic tresor. El meu tot, com jo ho sóc per tu. Tingues calma. Estima'm. Avui, ahir, quin dolorós anhel de tu, la meva vida, el meu tot. Adéu. Sempre teu. Sempre meva. Sempre nostra. Ludwig, que de fet va signar amb una L. I l'any és el 1812. Un any que el compositor estava treballant no en una sola obra concreta, sinó en diversos projectes alhora. Aquell període correspon al seu anomenat període heroic tardà. I entre les obres més properes cronològicament hi ha la Sinfonia número 7, que la va estrenar un any després, la número 8, el trio L'Arxiduc i la Victòria de Wellington. Estem sentint el segon moviment de la Sinfonia número 7.

0: Doncs era l'Allegretto, el segon moviment de la Simfonia número 7, l'Opus 92 de Ludwig van Beethoven, i que sentíem en la versió de l'Stadtkapelle de Berlín sota la batuta d'Otmar Suitner. Una obra que avui ens ha servit com a melodia de posta per la carta que Ludwig van Beethoven va escriure a la seva estimada immortal. I avui, com a souvenir, les lletres de Beethoven.
1: Sky may be starless, the night may be moonless.
0: Sí, té a veure amb la parada d'avui, però mireu per on hi vull anar a parar. L'any 1927 es va celebrar aquí a Catalunya el centenari de la mort de Ludwig van Beethoven. Aleshores, a Barcelona, a la ciutat, es va començar a organitzar una sèrie d'actes commemoratius que incloïa conferències, concerts, es varen editar llibres, i entre tots aquests actes i aquests llibres que es varen editar, es van editar les cartes, és a dir, les lletres de Ludwig van Beethoven, que és tal i com s'anomenaven aleshores. La paraula prové del llatí, literae, que significa lletres, com a correspondència. I rebre una lletra era rebre unes paraules escrites per algú estimat, llunyà, o algú que et volia dir alguna cosa. Durant segles, la lletra tenia un sentit íntim i personal, mentre que la carta feia més referència al document o al paper. Amb el temps, sobretot entre els segles XVIII i XIX, la carta es va anar imposant per influència administrativa i també per l'ús del castellà. Els serveis postals i la burocràcia moderna van acabar consolidant aquest nom. Tot i així, lletra va continuar viva a la llengua popular i literària. Els francesos encara en diuen així, escriure una lettre, escriure una carta. Encara avui dia, diem escriure quatre lletres com una manera afectuosa per parlar d'una carta. Potser perquè una carta no és només un objecte, sinó que és una veu que volem fer arribar a la distància. En el fons, cada carta continua sent allò mateix. Són unes lletres enviades d'un cor a un altre. Què és el que va fer, estimats i estimades, Ludwig van Beethoven? Escriu des del seu cor cap al cor de la seva estimada immortal. I aquesta cançó també ve a ser el mateix. Aquesta cançó la va escriure en Victor Young l'any 1945 i diu cartes d'amor directament del meu cor al teu cor. Canta Diana Krall. I avui ho deixem aquí, amb una història més de la història i fent volar la imaginació, com sempre, per aquest inabastable univers musical i poètic. Us ha fet companyia qui us parla, Victòria Palma.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidsen, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música.
4: Catalunya Música.
0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
4: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
5: Doncs hola a tothom i a punt de marxa. Què tal, com estan els ànims? Posem-hi una mica de música. Com ho veieu? No soluciona res, però acompanya i fins i tot et fa sentir una mica més bé. I el capità Ashrea us dona la benvinguda a bord. Nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i full de ruta que és d'un dolç suau. De sobte, saladot, és a dir, de sobte, salí, marí, amb toc fumat i untuós. Vaja, com un nigiri amb anxova de l'Alguer i mantega fumada bàltica. Al seguir. Sortim de l'Alguer, de Sardenya, anirem a Raïms, després a Colònia, passarem per Svestin, a la República Txeca, saltarem a Letònia, de Letònia a Moscou, de Moscou a Osaka, al Japó, d'allà a Barbacoas, Venezuela, ens endinsarem a l'Amazònia i tornarem pels Abruços, per la part de baix de la bota italiana, i camí de la Font, doncs anirem cap a Sabadell. I l'hora dels adeus avui amb la Gemma d'Igualada, i per cert, és el seu sant, com de totes les persones que porteu aquest nom, per molts anys, no? Moltes felicitats. Acabarem amb aquesta felicitació i el tema Gemma, Guaita les flors, que són boniques, no? De Joan Baptista Humet, que tenim molts present. Què, us hi apunteu?
4: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
5: I la pregunta de bord, llegeixo: quina és la música que més endins us ha arribat? N'hi ha alguna que dius, bueno, allò va ser... Allà sí que va haver-hi un abans i un després a la meva vida. Quines preguntes, algú dirà. En nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música, i el comandament tècnic, Diego Monroy.
6: Bona nit.
5: I copilotant, Anna Hernández. Anna, benvinguda.
7: Gràcies. Això del nigiri m'ha matat, eh?
5: T'ha agradat, eh?
7: M'ha encantat.
5: Hem de dir que l'Anna té una sensibilitat per al Japó, eh? Que sí?
7: Sí, i per la seva gastronomia, eh? Més aviat. Seria un viatge totalment gastronòmic, si el fes.
5: Molt bé, molt bé. Doncs estarem atents. I atenció, fans de crims. Tenim tres entrades dobles per veure en primícia el primer capítol de la nova temporada de Crims, al podcast.
7: Ah, exacte. Mira-ho, ja arriba, ja arriba. El 29 de maig s'estrena una nova temporada de Crims al podcast, però aquest dimecres que ve, dia 20 de maig, a 9:45 del vespre, al Cinema Verdi de Barcelona, 300 persones podran sentir que no veure, sentir el primer capítol. I 6 d'elles seran oients del Fixa't com sona.
5: Doncs me fa molta, molta il·lusió.
7: Exacte. I... és una preestrena sonora del primer capítol d'aquesta nova temporada, dedicat al crim de Capon, un assassinat a trets amb una investigació que va ser molt controvertida i que està a punt de prescriure. També hi haurà Carles Porta en aquesta preestrena, que conversarà amb el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
5: Doncs què han de fer els oients per participar-hi?
7: Molt senzill. Tenim 3 premis, no?, per a 3 petits jocs, els que fem cada dia, i això és molt, molt fàcil. El primer que encerti la teca misteriosa i que vulgui aquestes entrades seran seves, i llavors tenim les dues músiques misterioses. Doncs les primeres persones que les encertin i que vulguin les entrades, les tindran.
5: Si no volen anar a crims, passaria una llista...
7: Exacte.
5: Doncs...
7: farem una llista d'espera, perquè si qui guanya la teca o la melodia misteriosa o no hi pot anar o no hi vol anar, doncs passaríem al següent, diguem.
5: Doncs pels fans de crims, tant de bo que sigui profitosa aquesta missió. I ara una pista de la Mysterious Tech.
7: Vinga. Fa mil·lennis ja em coneixen en terres llunyanes. Em feien servir com a moneda i ofrena als déus. I avui, quan em processen, canvio d'identitat.
5: Està relacionada amb una de les ciutats que visitarem, o país, com vulgueu. Sabeu de què es tracta? I si preferiu la música, aquí teniu la primera. Si us ha vingut, 93048-5321, us atendrà l'Anna. Si preferiu enviar un missatge, 607-470-305, amb nota de veu, o bé a través del correu fixatcomsona@catmusica.cat.
2: Fixa't com sona, edició clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
5: Ara mateix som a l'Alguer, en un lloc emblemàtic per la cultura catalana. En aquesta ciutat de la costa nord-oest de l'illa de Sardenya encara s'hi parla una variant del català, l'alguerès, llengua minoritària que resisteix a desaparèixer. La música i les cançons sabem de cert que juguen un paper clau en la preservació i vitalitat. I a mi aquesta personalment m'alegra, perquè parla de peix, però... què diu exactament?

diu exactament si vos agrada el peix? És tradicional, és testimoni de la vida marítima i gastronòmica de l'Alguer, i amb Danilo Luzzoni, el llibre Disc, Mans, Manetes, l'Alguer, paraules, cançons i veus de minyons, que es va editar el 2018 per la Plataforma de la Llengua. Produir i distribuir cançons en llengües minoritàries que mai no arribarien a un públic més ampli és bàsic. I en aquest sentit tenim notícies fresques. Fixa't com sona.

0: una copassa, una sopa de peix. Que bé que entra una sopa de peix, eh? Escolta'm, des de 1354 l'Alguer es parla aquesta variant del català. Mira si n'han passat d'anys ara. Com ho veieu, això? Fa de mal dir, no? Fa de mal dir.
1: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
0: Aquí estem. Hi ha algú que tingui doncs ganes d'anar a veure el primer capítol de la nova temporada de Crims, 93048-5321, amb una música misteriosa. Això una. I després hi ha una teca misteriosa. Fa mil·lennis que em coneixen en terres llunyanes, em feien servir com a moneda i ofrena als déus, i avui, quan em processen, canvio d'identitat. Doncs va, que de l'Alguer ens n'anirem a la Universitat de Reims, al cor de la Xampanya, un dels centres mundials més avançats en recerca enològica, estudis i laboratoris dedicats exclusivament a la física de les bombolles, la resistència de la vinya al canvi climàtic, la química del vi. A la Universitat de Reims hi ha, de fet, hi estudien un de cada 10 ciutadans del municipi, i si algú d'aquests es decanta per la musicologia, probablement tindrà de professor Marc Rigaudière, autor dels arranjaments del Rèquiem de Forer.

0: amb l'ensemble del King's College de Cambridge i l'orquestra The Age of Enlightenment, en direcció de Stephen Cleobury, el Pie Jesu del Rèquiem de Forer, amb arranjaments de Marc Rigodier, musicòleg expert, poleix manuscrits antics, sovint amb notes contradictòries o correccions posteriors que no eren del compositor. La seva versió del 1889 és considerada una de les més fidels de 1989, perdó, és considerada una de les més fidels a la intenció original de Fauré.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: I aquesta és la segona música misteriosa d'avui. Els que la coneixem de seguida ja estaries cantant la tornada que ve a continuació. I el telèfon demanen és el 93-048-53-21. També el 607-470-305 i el fixa't com sona @catmusica.cat. I de Reims, a Colònia, Alemanya. Bressol de l'aigua de Colònia. El 1709, quan l'italià Johann Maria Farina va crear una fragància que li recordava un matí de primavera a Itàlia i la va batejar com Eau de Cologne, en honor a la seva ciutat d'acollida. I, per cert, si vas a Colònia i demanes una cervesa canviant de tema, es veu que te la serviran en gots petits de 0,2 litres, anomenats Stangen, és la mesura d'un quinto. El cambrer reomplirà il·limitadament fins que tapis el got amb el posavasos, no? És a dir, que si tens molta set, escolta'm, allò és no parar. A Colònia hi va néixer l'any 1819 Jacques Offenbach, creador d'aquesta joia. Fixa't com sona.

Tota una delicatessen de l'italià Barca i de les cançons de gondolers venecians, La Barcarola, clàssic dels contes d'Hoffmann, òpera de Jacques Offenbach, i, de fet, ell es deia Jacob Eberst, però va adoptar Offenbach en honor a la ciutat natal del seu pare, Offenbach del Meno. Fill de família de músics, va ser violoncel·lista prodigi i pare de l'opereta moderna, sàtires de les classes altes i la moral burgesa. Però el mateix emperador, Napoleó III, i la seva cort es divertien amb les seves representacions al mateix teatre, Le Bouffle Parisien. Aquí estem, a Colònia. Vés a saber si no hi haurà algú que ens estigui escoltant, potser des de Colònia o des d'una ciutat alemanya. Salutacions a ell, ella o qualsevol persona nord enllà.

0: De crims, dels capítols de crims.
1: Alguns sí que els veig, sí.
0: Molt bé, doncs mira, sabeu de qui es tracta aquesta música, Josep?
1: Jo, si no estic errat, crec que és Caballo Viejo.
0: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
1: Sí.
0: Avui visitarem d'on surt aquesta cançó, sí. Digueu, digueu.
1: Sí. No, que anava a dir que jo durant molts anys vaig ser cantant de grups i orquestra,
0: sí.
1: I aquesta ja la vam explotar força, i ara de seguida que l'he sentit dic, em sembla que és aquesta.
0: Doncs...
1: Però segur que era Caballo Viejo.
0: Caballo Viejo, de Diroriro. I tant,
1: sí,
0: i tant.
1: Sí.
0: Em fa molta il·lusió.
1: Inclús si no estic equivocat, el Julio Iglesias em va fer una versió d'aquesta.
0: Sí, correcte.
1: Sí,
0: sí. Efectivament, ho han dit. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé,
1: sí,
0: molt
1: sí.
0: Bé, molt bé. Josep,
1: sí, sí, sí.
0: Doncs mireu, el
1: sí.
0: Dimecres, dia 20, a 8:45 PM, al cinema Verdi de Barcelona, només 300 sí. Persones hi podran assistir. No sé si us farà peça. Si no, ho deixaríem per la propera persona. Ja ho decidirà
1: no,
0: amb l'Anna.
1: No, això per la propera persona.
0: Per la propera persona.
1: Soc deficient visual no sabeu la companyonia que m'arribo a fer.
0: Ja, doncs sabeu què us recomanem? Doncs us guardarem, us reservarem una darrera melodia per celebrar una peça musical. Ara us ho explicarà l'Anna.
1: Doncs molt bé.
0: Josep, moltes gràcies per tenir-lo entre nosaltres.
1: A vosaltres. Bona nit.
0: Que vagi bé. Bona nit. Doncs això, són 6 persones oients del Fixa't com sona que podreu assistir en aquesta primícia, no?, de la nova temporada de Crims. I de Colònia, sabeu on ens n'anem? Cap a Balaster, Mesiris i Txèquia. Però abans diguem això.
2: Fixa't com sona, perquè els clàssics no passen de moda. I els oients, tampoc.
0: Exactament, a Balaster Meziříčí, Txèquia, i li diuen Balmés, col·loquialment, amb dos castells rellevants, el de Zerotín, centre cultural de la ciutat, i el de Kinsky, que és un museu de vidre. Fa 38 anys hi va néixer la compositora i multiinstrumentista Markéta Irglová. Potser us recorda a una pel·lícula. Fixa't com sona.

0: El tema ho va patar, aquest Falling Slowly o Caient Lentament, Òscar, a la millor cançó original, banda sonora de Once, pel·lícula romàntica musical irlandesa, 2007, escrita i dirigida per John Carney, amb Glenn Hansard i Marqueta Irglova, dos músics que es mouen pels carrers de Dublín. Marqueta, en recollir el premi, va aprofitar per defensar l'art independent. Tenia aleshores 19 anys. Som, mira, 9:15, estem tranquil·lament aquí, amb una ruta que ara, doncs, de la República Txeca continuarà, però en un punt en concret se'ns ha, d'alguna manera, il·luminat el producte d'aquella terra amb aquesta pista. Fa mil·lennis ja em coneixien en terres llunyanes, em feien servir com a moneda i ofrena als déus, i avui, quan em processen, canvio d'identitat. Xavier de Sant Pere de Riudevitlles, benvingut. El Xavier està passant ara per un túnel i potser no se sent molt bé, però em fa molta il·lusió que sigui de Sant Pere de Riudevitlles, perquè m'agrada el municipi, m'agrada tot aquell entorn del Penedès. I també, si sou aficionats a les motos, aquelles carreteres, que bé, que bonic, eh? Xavier, benvingut.
1: Bona tarda, Xavier.
0: Molt bé. Estàs en ruta, eh? Estàs en ruta.
1: Sí, he fet una mica de temps, però al final dic, faig ruta, que si no, he de fer el sopar i no,
0: clar,
1: no arribem.
0: Clar que sí.
1: Bueno.
0: Doncs primer tot, gràcies per escoltar, i ara deia que m'agrada Sant Pere de Riudevitlles, municipi que el recomano, si algú no hi heu estat, no?, per fer-hi una escapada, tot aquell entorn tan, tan bonic.
1: La gent se n'enriu, perquè sempre dic que és el millor poble del món, però és veritat.
0: Ho és, ho és. Escolta, de quina teca misteriosa estem parlant? A veure...
1: Jo crec que és de la xocolata, del cacau, no?
0: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Efectivament, és fa mil·lennis que em coneixen en terres llunyanes. I és que avui passarem per l'Amazònia, una zona de cacau, de molt de cacau. Fantàstic. Jo no sé si ets gaire fan de crim, Xavier.
1: Em sap greu, però és dels pocs programes que em pregunto com la gent el mira. La vida, quines ganes de veure els problemes, però ho respecto, eh? Ho respecto. A més, té un èxit terrible i veig, hi ha gent que em deixa de parlar perquè ha d'anar a veure-ho, però no ho entès. És una incògnita que tinc i ho fa molt bé, el periodista, però no.
0: Bé, doncs, ens reservarem una hora dels adeus a una dedicatòria i per la proper oient. Xavier, moltíssimes gràcies per ser-hi.
1: Escolta, deixa'm dir-te només una cosa.
0: Sí.
1: Jo no sóc molt de trucar, però sàpigues que amb les músiques em connectes, estem sols tots, però estem tots connectats, i connecto amb la meva mare, amb el meu fill, amb amics. És una manera de connectar tothom, i la veritat estem sols al cotxe, eh?
0: Fas molt
1: bona feina, feu molt bona feina tu i el teu equip, i sobretot aquesta descoberta d'emissora, que jo l'he descobert fa 4 anys, i m'ha canviat la vida.
0: Que bé. Ho celebrem. Vinga. De totes, Xavier, a tu i tots els que esteu en ruta. Moltes gràcies.
1: Records a tots. Salut.
0: On som?
2: Catalunya Música.
3: Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidson, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linkat.
4: Els actors Rosa Renom i Manel Barceló, amb el pianista Jordi Masó, ens proposen una lectura dramatitzada musicada sobre J.B. Foix, un dels grans poetes del segle XX. Foix per ell mateix és un recorregut autobiogràfic a partir d'una selecció dels seus poemes, textos publicats i correspondència. Estrena i única funció el 19 de maig al Teatre de Sarrià. Recomanat per Catalunya Música.
3: A Catalunya Música. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
5: Els economistes reclamen que...
3: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
6: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
3: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 9:45 del vespre, a Catalunya Música.
0: Doncs sí, ara aquí estem a la República Txeca. Per cert, la segona misteriosa, Diego, com fa? Ara cantaries aquí, eh? Si et saps la tornada, faries allò. Doncs de la República Txeca, atenció, ens n'anem a Letònia, un dels països més ecològics d'Europa, més del 50% del seu territori cobert de boscos i amb una de les cascades més amples del continent. Mira, tenim un micròfon allà, ara mateix l'hem obert. Uita, uita, com baixa. És la Venta Ràpid. No és gaire alta, però fa uns 249 metres d'amplada. I el 1990 va néixer a Letònia la violinista Kristīna Balanes. Fixa't com sona.

0: quanta concentració de Franz Xavier Gruber s'han tenit? La Nadala més reproduïda i versionada del món, Silent Night, de l'alemany, Stille Nacht, Heilige Nacht, s'ha traduït a més de 300 idiomes i dialectes. I ara amb la violinista Christine Balanes, acompanyada de Margarita Balanes al cello i amb l'Anonymi Chamber Orchestra, nascuda en una família de no músics. Christine Balanes, atenció, actua aquest dissabte i diumenge a l'Auditori de Barcelona amb l'OBC, concert per a violí de Mendelssohn amb direcció d'Anja Wildmeier, una de les directores més destacades de la seva generació, i nova edició del projecte participatiu Canta amb l'OBC i l'estrena mundial de Domèstica Maragda, de la compositora Helena Cànovas, amb text de Gemma Casamajor Soler, encarregada per l'Auditori especialment per aquesta edició. Els interessats podreu seguir el concert en directe des de Catalunya Música aquest diumenge a les 11 amb els comentaris de Joan Vives. Diguem-ho.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients, no passen de moda.
0: Aquesta melodia que tenim pendent, com es diu? (9) 30 48 53 21 607 470 305. I Carme de la Vall d'Aran, benvinguda.
2: Hola, bona nit.
0: Què fem per aquí? Ja, Déu, ja està més fosquet ara aquesta hora aquí, potser.
2: Ja està mig fosc, estem a 7 graus.
0: 7 graus?
2: Sí, sí, estem ben fresquets.
0: Tu diràs, tu diràs.
2: Per demà diuen que aneu a 1.200, mira, aquí no s'acaba mai l'hivern.
0: Aquest any, Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí.
2: Sí, sí, Déu-n'hi-do.
0: I sempre ens quedarà aquesta escalforeta de la ràdio, no?
2: Oi, clar que sí, és que som molt fans teus.
0: Que bé, Carme. I tu saps per on pot anar aquesta música que ens falta per endevinar?
2: No, aquesta no la sé. O sigui, em sona la tornada i tal, però no sé quina és. En canvi, la que sabia era l'altra.
0: L'anterior sí, el Caballo Viejo sí que te la coneixies.
2: Caballo Viejo sí.
0: Ara l'escoltarem, que hi passarem. Vols aprofitar per enviar algun missatge a l'audiència?
2: Ara mateix no se m'acut, però vaja, que t'escoltin perquè s'ho passaran molt bé. És una estona boníssima.
0: Que bé, que bé. Què fas aquesta mentre fem el programa, Carme? Quina tendència tens?
2: Mira, ara estàvem jugant a cartes amb el meu marit.
0: Ah, molt bé, molt bé.
2: Sí. I després ja, de seguida, sopar.
0: Com es diu el marit?
2: Ja estem jubilats. Uh-huh. El marit es diu Joaquín.
0: Joaquín, salutacions cordials que diem els de la ràdio.
3: Hola, bona nit.
0: Molt bé. No voleu anar a veure Crims?
2: No hi anirem a veure Crims, perquè al meu marit li passa com a l'oient anterior, que no comprèn com ho fan això. A mi sí que m'agrada, i a més és que el Carles porta amb entusiasme, però al meu marit no li interessa això. Ja. Bueno, és igual.
0: Bé, són gustos. Clar que sí, clar que sí. Doncs sí, sí. Una abraçada per tots dos i per molts anys.
2: Gràcies, Xavier.
0: Que vagi bé.
2: Salut i ràdio. Una
0: I
2: abraçada.
0: Ràdio, i tant que sí. La ràdio, eh? Adéu-siau, bona nit. No ens veiem, però mira, ara mateix, de Letònia, on som, ens n'anem a Moscou, amb molts gossos de carrer que han après a viatjar en metro per trobar menjar. Es veu? És tremendo, això, eh? S'estima que més de 500 gossos fan servir el metro, sovint el primer o l'últim vagó, que són menys concorreguts. I també han après a esperar que el semàfor es posi verd per creuar pacientment els passos de vianants. Els punyeteros, eh? Quina intel·ligència! Com capten, eh? A Moscou hi va néixer fa 48 anys Nico Cartosio. Fixa't com sona.

0: títol Noia a l'iceberg del compositor rus Nico Cartosio, un personatge misteriós del qual hi ha poquíssima informació, i el poc que sabem és que l'any 2019 va publicar el seu àlbum més famós, Melting, d'on hem manllevat el tema, gravat als mítics estudis Abbey Road de Londres amb una orquestra de primer nivell.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Una zona de confort.
0: Aquí estem, a Moscou. Aquí la temperatura també és molt baixa. I amb aquesta misteriosa pendent... I el Josep Maria de Mata de Pera, que ho intentarà. Josep Maria, benvingut.
2: Hola, bona nit.
0: Què tal? Què
2: tal?
0: A veure.
2: Bueno, aquí anar fent. Treballant una mica...
0: Ah, molt bé, esteu treballant, exacte. Jo em sembla que havíem parlat una vegada, vostè i jo.
2: Sí, fa uns 15 dies vam parlar.
0: Exacte, ja recordo que esteu treballant amb tema de fotografies.
2: Exacte, però avui no.
0: Avui no,
2: perquè avui no, perquè la setmana passada vam estar... Bueno, nosaltres tenim una empresa de medi ambient i vam estar exposant a Múnich tota la setmana, i ara estem responent correus electrònics de totes les consultes que vam tenir. Per tant, ara estem treballant amb feina, i el que són les fotografies, doncs és un hobby que anem practicant a mesura que podem.
0: Magnífic, i de companyia a la ràdio, que sempre fa companyia. I una cosa, com es diu aquesta melodia que sentim? Aviam.
2: A veure... em sembla que es diu...
0: Un moment, m'ha semblat sentir un xiu-xiu-veig d'algú per aquí.
2: No ho diguis. No, es diu... Però abans amb la teva companya...
0: Amb l'Anna,
2: li he dit... La melodia es diu Camí de la Font, però diu... La d'allò va a la font a buscar un cantiret d'aigua... caminant com un ocell,
0: refilant com un ocell i saltant com una daila, trembla. Que bonic és aquesta cançó de Peles Mestres amb la veu de Jaume Aragall. L'escoltarem avui. Efectivament, sí, sí. Enhorabona, i tant que sí. Però qui és aquesta assistència tan bona que teniu al costat?
2: Mira, és la col·laboradora de feina. Estem aquí... En temes de correus electrònics, ja et dic, que aquí estem contestant les consultes.
0: Es diu Montse, potser?
2: No, es diu Carme.
0: Carme i Josep Maria, enhorabona. Teniu ganes d'anar a veure Crims?
2: No! Escolta, si és transferible, això sí que li pots passar a la meva dona, que no se'n perd ni un.
0: Ah, doncs sí, vols, si reservem. No pengeu ara i ho decidiu amb l'Anna.
2: Però jo, és un dels pocs programes com l'Avient anterior o no sé quan,
0: sí,
2: que odio, que no el puc veure.
0: No va amb tu, sí, sí.
2: Però la meva dona els
0: sí, això
2: els segueix
0: és, això
2: tot,
0: és com els cargols, o agraden o no, sí, sí.
2: Mira, a mi m'agraden molt els cargols, i a la meva dona també, i en canvi a la meva col·laboradora no li agraden. No,
0: exacte, veus? La Carme ara ha fet fins i tot... I ara la Carme dirà que ella no menja mai en un animals que s'arrosseguen per terra. Clar.
2: No sé, que menges?
3: No.
2: Diu que no. Rates de cua llarga tampoc.
0: Molt bé. Escolteu, gràcies a tots dos, i us reserveu una darrera melodia que sempre fa festa i que per molts anys. I endavant amb els reptes.
2: Molt bé. Escolta, Xavier.
0: Sí.
2: Xavier, a veure, hi ha dos personatges de la ràdio que per mi sou intocables, i el que us toqui n'hi ha per
0: llogar-hi cadires.
2: Passar-se pels crímens. Que són, un ets tu, i l'altre ara no me'n recordo el nom, però és el que fa la música de pel·lícules el diumenge a la una del migdia.
0: El Xavier Casanef. El Willy Vermell, excel·lent.
2: Sou únics.
0: Que bé.
2: I a tots dos us segueixo gairebé des que vaig fer la comunió, que llavors encara es feia la comunió.
0: Mira ja quina edat que tenim, no? Molt bé, Josep Maria, una abraçada per tu i la Carme, que vagi molt bé.
2: Gràcies.
0: I per cert, que ara ens anem al Japó, de Moscou. T'imagines aquesta hora? Cap al Japó, a una de les ciutats més estimades pel turisme, Osaka. Hi heu estat? gastronomia per excel·lència, es veu. Els fideus tipus noodle, aquells instantànies, els ja et menjo, que ben segur que els veu servir sovint, es van inventar aquí, a Osaka. I el primer restaurant on els platets de sushi venen per cinta transportadora circular també. Ja em sembla que veig el que ho va idear. Va arribar a casa excitat. Ja ho tinc! Farem portar els platets amb cinta, la dona. Què diu ara? Què diu? Osaka, per cert, és bressol 1971 de la violinista Midori Goto.

0: Excels, aquest alegro del concert per violí número 2 de Johann Sebastian Bach amb la virtuosa del violí Midori Goto, que va debutar amb 11 anys. En 21 va fundar Midori and Friends, organització sense ànim de lucre per donar formació a infants desafavorits de Nova York i també del Japó. Les Nacions Unides la van designar com a missatgera de la pau i aquest divendres, demà, serà al Teatre de Tarragona. Interpretarà el concert per violí de Mendelssohn. Mira, d'una banda es tocarà el dissabte i el diumenge a l'Auditori de Barcelona i de l'altra, aquest divendres, al Teatre de Tarragona, amb Midori Goto. Dissabte a Lleida, també, i diumenge al Palau de la Música de Barcelona, acompanyada de la Franz Schubert Filharmonia, que celebra 20 anys. Això és Fixa't com sona, i ja són les 9 i 3, i aquí estem a Osaka. No sé si ha estat el David de Santa Coloma de Cervelló. David, benvingut.
1: Hola, bona tarda, com estàs, Xavier?
0: Molt bé, molt bé. No sé si has estat a Osaka alguna vegada.
1: No he sortit del continent europeu, imagina't.
0: Ja, ja, això passa també. Està molt bé, mira, cadascú, eh? I vés a saber si un dia doncs trucaràs i diràs mira, quina casualitat, em va tocar anar a Osaka sense haver-ho demanat. I mira, aquelles coses que passen. El que sí que crec que a tu et farà molta il·lusió és anar aquest dimecres de 3:15 al cinema Verdi a veure l'estrena de la nova temporada, sí? Em sembla que l'hem perdut. L'hem perdut, jo crec que sí, perquè li feia molta il·lusió. I ja ho tenim tot a punt. I ara, mentrestant, del Japó, veig que marxarem cap al Pacífic. Anirem fins a Barbacoas, a Venezuela.
1: Disculpa'm.
0: No, ets aquí, David, eh? Deia que...
1: Ah, val.
0: Deia que et faria il·lusió anar-hi, eh? Que sí, el dimecres, a veure...
1: Sí. Doncs ja... Sí, jo tinc una amiga meva que és bastant friqui de tot pla de crims i jo crec que li haurà d'anar a acompanyar-me.
0: Doncs mira, seré una de les 300 persones que podreu veure en exclusiva el primer capítol i 6 dels oients i que ho gaudiu molt, David, tu i parella.
1: T'ho agraeixo, gràcies per
0: que
1: tot.
0: Que vagi bé.
1: Fins
0: a tu, adéu-siau.
1: Adéu.
0: Doncs això ja ho tenim, en dat i beneït. I ara el que us deia, del Japó saltem pel Pacífic fins a Barbacoas. Barbacoas, tal com sona, Venezuela, cacau, el cacau en allà, escolta'm, hi ha un cacau en general. Topònim que prové això de barbacoas d'una paraula indígena referent a una estructura de fusta o canya per cuinar carns a la brasa, ves per on, no? Qui havia de dir que aquest barbacoas acabaria? Anem a fer una barbacoa? Fins i tot la barbacoa, aquella, hosti, en Jordi Dan, noi... La barbacoa, exactament a Barbacoas, el 1928, hi va néixer Simón Díaz, el cantautor més universal de Venezuela, creador de hits com aquest.

0: Quin espectacle, Caballo Viejo, himne sentimental de Veneçuela. Més de 350 versions i desenes d'idiomes i una història fascinant al darrere. Amb 50 anys es veu que el creador, Simón Díaz, va participar en una mena de batalla de galls, aquests duels de versos improvisats, en diuen contrapunteo, i volia improvisar, o sigui, volia impressionar una noia jove. I resulta que hi competia un noi de 19 anys que el va atacar, i li va etzibar que era un iaio. On vas tu, iaio, no? I en Simón li etziba: Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Jaix. Sí, quan passen no s'agafen, quan corren no s'atrapen. Amb Roberto Torres i su charanga vallenata, famosa des d'aquesta emissora com a sintonia del lloro, el moro i el mico i el senyor de Puerto Rico, amb Jordi Vendrell, Quim Monzó i Ramon Bernils, programa que es va emetre del 83 al 85, mític en el record. Tant Vendrell com Ramon Bernils no hi són, però els tenim molt presents. I ara, Roser de Barcelona, benvinguda.
1: Hola, bona nit.
0: Vols anar a veure Crims?
1: No,
0: ja les tenim donades. No, en queden dues.
1: Ja.
0: Ah, em diuen en queda per una parella. El primer que truqui ara mateix, el 930485321, serà per ell, o el 607-470-305. Roser, què ens volies dir?
1: El primer que truqui i vegi,
0: clar.
1: Aquí està. Molts que escoltem molt bé, però no de veure-hi, això ja és una altra cosa.
0: Clar.
1: Malgrat que és una manera de parlar que està tan en el vocabulari habitual, que ho diem moltes vegades. Mira, ahir vaig veure el que sigui, no? O el llibre que m'estic llegint, i no, és que ni estem llegint ni vam veure res, però està dins del vocabulari habitual.
0: Mm-hmm.
1: Que és clar que parlem de veure-hi com si veiéssim, no? I això, ja et dic, ara, per exemple, no sé, em passo moltes estones escoltant llibres, però, esclar, diu, no, se t'escapa i dius: sí, ara he acabat de llegir. I dius: no has llegit, has escoltat, però és igual.
0: Molt bé. Doncs això. Doncs una experiència sonora, per escoltar el primer capítol. Això, si algú de vosaltres està interessat, ens en queda una per dues persones. El primer que truqui al 930485321 li brindem. Roser, vols dir alguna cosa més?
1: No, era ben bé per saludar-te i recordar que sóc aquí.
0: Doncs moltes gràcies i que vagi molt bé.
1: Vinga, una abraçada.
0: Igualment. Doncs va, que és gairebé un quart i nosaltres marxem de barbacoes, farem un gix i anirem camí de la font. Quina font algú pot dir? Doncs qualsevol font, la que ara mateix us vingui a la memòria. I com és aquesta font, algú? Doncs aquesta font és preciosa perquè raja tan bé i mira com se'l tironeja. La...

Bravo, bravo i bravo, Jaume Aragall, per favor, eh? Jaume, quina abraçada més gran que t'enviem. No sabem res de com estàs, però imaginem que, doncs bé, anar fent, no? Anar fent. Que bonic aquest camí a la Font, camí de la Font tradicional de Peles Mestres, amb Jaume Aragall i el seu disc de 2012, Un món meravellós. Quin disc! Amb l'Orquestra Reial Filharmonia de Galícia i considerat per molts, inclòs Luciano Pavarotti, com un dels tenors amb el timbre més vell i natural de la història de l'òpera. Jaume Aragall va triomfar internacionalment i mai no va oblidar el propi repertori nacional. Amb Josep Carreras, Victòria dels Àngels i Montserrat Caballer va portar la nostra música als grans escenaris. I nosaltres acabarem avui al Petit Palau, dins del Palau de la Música, on ahir la soprano barcelonina Eleonor Martínez hi va fer un recital de Lied. Ara l'escoltarem dirigida per Jordi Savall. Fixa't com sona.

0: Glòria de la Gran Missa en do menor, Kehel 427 de Mozart, i amb la Capella Nacional de Catalunya, el Concert de Nacions, amb direcció de Jordi Savall i les veus de Júlia Volcato i d'Elionor Martínez, soprano recentment premiada al concurs Tenor Vinyes amb 10 guardons i que ahir va actuar al costat de la jove pianista Victoria Guerrero en el marc de la Xubertia de Barcelona. Elionor Martínez ha estat distingida com a Eco Rising Star, prestigiós programa europeu que impulsa joves talents. Enhorabona. I arriba l'hora dels adeus, avui amb la Gemma d'Igualada, 14 de maig, Santa Gemma. La felicitem.
1: L'hora dels adeus, la música del vostre comiat.
0: Doncs, Gemma, benvinguda i felicitats.
2: Gràcies.
0: Què tal? Què tal has passat el dia fins ara?
2: Bé. Bé, bé, un dia com un altre, treballant i res especial, però bé.
0: Ja.
2: Molt bé.
0: És bonic el nom de Gemma.
2: Mira, a la meva època no n'hi havia gaires, ara ja se'n posen més. Però vaig ser de les primeres que no n'hi acostumaven a haver gaires.
0: Va ser potser el pare, la mare, qui va decantar-se per Gemma?
2: La mare. Suposo que ho va triar la mare, no ho sé. Sempre havia dit que li agradava molt aquest nom i mira.
0: Doncs ens fa il·lusió tancar el programa amb tu i això, i escoltar el tema Gemma de Joan Baptista Humet, però abans te demanaré per què és imprescindible la música a la teva vida.
2: Mira, no ho sé, a mi és una cosa que em fa sentir molt i que moltes vegades sempre m'acompanya en tots moments, tant quan estic alegre com quan estic trista. Segons com estàs, doncs poses un tipus de música o un altre, però per mi és imprescindible. No sabria viure sense música.
0: De petita et van portar a veure una òpera i et va marcar?
2: Doncs sí, mira, quan els meus pares em van portar al Galliner del Liceu, que nosaltres érem una família molt benestants i ells tenien moltes ganes de que jo estigués al Liceu i que pogués passar per aquesta experiència. I vam anar al Galliner, però encara que no es veia gaire des d'allà dalt, però la vam escoltar i no sabria dir quina, però sé que em va quedar molt present això i que sempre doncs, pensava, sempre que pugui, vindré al Liceu. I he anat bastantes vegades després i he pogut estar doncs, més ben situada, veure l'espectacle ben bé de prop i bueno, en gaudeixo molt. És una de les coses que més m'agrada.
0: I Gemma, tens tres fills i els encanta la música, estudien a l'Escola de Música d'Igualada i una d'elles, la Noemí...
2: Tots han passat per l'Escola de Música d'Igualada, ara ja són grans, ningú ha fet carrera musical, però aquesta sensibilitat per la música jo crec que l'han tingut tots, perquè des de petits, jo quan estava embarassada ja em posava sempre música clàssica i jo crec que això té la seva influència. I sempre a casa hem escoltat música i tenen bastanta cultura musical, no carrera musical, però sí que ens agrada a tots molt la música. Clar.
0: I una d'elles, la Noemí, canta bossa nova. Mira-la, fixa't com sona.
2: Ah, mira.
0: I t'havia de dir que sonaria a l'antena,
2: Oh, i tant, escolta, molt bé, m'agrada molt això.
0: Clar que sí.
2: La veritat és que fa un popurri, fa peces de tota mena, aquesta concretament no deu ser bossa nova, no? Però li agrada molt cantar, ella havia anat a l'Institut del Teatre, primer feia dansa, després es va retirar de la dansa i es va posar amb la música. I bueno, sempre que pot, fa bolos i és com una afició, no és pas que sigui la seva feina habitual, però en gaudeix molt de la música.
0: Doncs amb la Gemma, el dia del seu sant, acabarem amb Gemma. Per què tries Joan Baptista Humet i aquest tema?
2: Mira, perquè vaig pensar que ja que era avui el dia de Santa Gemma, podria servir per felicitar totes les gemmes que ens estiguin escoltant i que era una peça doncs, molt adient pel dia d'avui.
0: Clar, el tema és preciós.
2: Jo de petiteta, quan va sortir aquesta cançó, ja fa 55 anys, jo llavors tenia 8 anys, i sé que vam comprar el disc, i em deia, ai, mira, hem fet una cançó del teu nom, i l'escoltàvem, i bueno, sempre l'hem anat escoltant. I avui crec que és un dia molt oportú per poder-la posar, no?
0: I tant. Qui t'havia de dir en aquell moment, que un dia ho explicaries per Catalunya Música?
2: Sí, és que ha sigut tota una casualitat,
0: I tant.
2: Sí, perquè avui... De tancar el programa...
0: Avui havia de ser un altre oient. I pel que sigui, no li va anar bé, i després digueu, doncs mira, i escolta'm, causalitats, diuen.
2: Sí, molt, eh? Doncs mira, molt
0: Perfecte.
2: bé, molt agraïda. A més, ja us vaig trucar un altre dia i també em vau obsequiar amb unes entrades a la Llotja de Lleida, que vaig poder anar a veure també una òpera. Així és que, escolta, cada
0: Que
2: vegada que
0: bé.
2: us truco, doncs tinc una sorpresa amb vosaltres, eh?
0: Ho
2: Molt agradable.
0: celebrarem. Gemma, que acabis de
2: Molt
0: passar
2: bé,
0: un
2: molt bé.
0: feliç dia i a tots
2: Gràcies.
0: vosaltres, gràcies per ser-hi. Demà no hi serem, però dilluns esperem retrobar-vos. Us deixem amb aquesta preciosa cançó, Gemma, de Joan Baptista Humet. Que us vagi molt bé. Molts records.

0: Fins aquí, música sense paraules. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats, des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/lanitdelsmuseus. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. Linkat. A Catalunya Música.
3: Tenim una tradició coral molt, molt rica, molta gent canta, hi ha molts cors comunitaris o vocacionals o amateurs, cors professionals. Potser aquí anem una mica més coixos, tot i que en tenim i de bons. Faltaria un cor de la ràdio, no? O un cor nacional de Catalunya professional, no? Que pogués fer produccions sistemàtiques i enregistraments de música de compositors catalans dels segles XX i XXI.
0: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Josep Oller Sabater, compositor. Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí connectarem amb l'auditori des d'on sentirem la coral Sant Jordi, que dirigeix Oriol Castanyer, i el cor canta amb l'OBC, liderat per Adrián Moscardó, la violinista Cristina Balanes i l'OBC, dirigits per Ania Vilmaia. En el marc del projecte participatiu Canta amb l'OBC, s'estrena l'obra Domèstica Maragda, d'Helena Cànovas. El concert per a violí en mi menor opus 64 de Félix Mendelssohn i la sinfonia número 3 d'Anton Bruckner. Aquest és un concert de la temporada 2025-2026 de l'OBC que podreu sentir diumenge a partir de les 11 del matí des de l'Auditori. Com sempre, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Sobirà.
1: Bona nit. El trombonista, compositor i arranjador Javier Nero lidera l'orquestra que sentirem avui. Un músic amb llarga experiència en el so de la Big Band contemporània perquè ha estat membre de les orquestres de Maria Schneider, de Steven Feifke o de Rémi Lebeuf, entre altres, i que ha creat a Washington una banda de gran format pròpia per tocar-hi la seva música orquestral original. Les composicions de Nero tenen elements tímbrics i rítmics distintius, tot i la seva voluntat de fer una música plaent per al gran públic. Del segon àlbum de la banda, El que volen, és la música que sentim per començar. Benvinguts.

El kebulan és una de les paraules més antigues que descriuen el continent africà, aquest que existia abans que hi arribessin les influències europees. Tot i que no hi ha evidències històriques que ho avalin, les connotacions d'aquest terme que Javier Nero vol captar al seu nou projecte són ben diverses. Mare de la humanitat, Jardí de l'Eden,

Doncs seguim sentint aquesta orquestra de jazz de Javier Nero amb convidats com el trompetista Randy Brecker o el guitarrista Sean Purcell. El tema que sonava, Make It So, és un altre dels originals d'aquest trombonista. Part del projecte El que volen, inspirat en la idea antropològica d'una històrica unificada societat africana precolonial, agermanada en el coneixement i cultura que la segueix identificant en la diàspora. La idealització d'aquesta civilització primitiva reflecteix a les composicions originals de Nero, però també a les versions que ha fet de temes pictòrics del gran repertori.

Devil May Care, cançó de Bob Duro, que Javier Nero ha arranjat per a la veu de Nicole Zuraitis, acompanyada de la seva orquestra de jazz. El projecte orquestral anterior d'aquesta orquestra de Javier Nero, Kemet, el territori negre, era també un homenatge a les civilitzacions africanes precolonials que volen troncar amb el seu llenguatge musical.

Kemet, el territori negre, l'homenatge orquestral del trombonista Javier Nero a les civilitzacions africanes que van florir mil·lennis abans que les europees. Nero les reivindica com a pilars de la humanitat, visitant el seu llegat musical a través del jazz, a temes com aquesta reencarnació del blues.

El blues reencarnat en la música de l'orquestra del trombonista Javier Nero. Aquesta banda, amb seu a Washington, que compta amb solistes excepcionals com ara Warren Wolf al vibràfon o Randy Brecker a la trompeta. El sentim en els solos d'aquest altre nostàlgic haiku.

nostàlgia d'una Àfrica lliure a temes com aquest nostàlgic haiku reivindicat per Javier Nero a la seva música, amb aquesta escriptura orquestral refinada que connecta amb les arrels de la música negra. Veronica Swift canta amb l'orquestra de Javier Nero l'estàndard Softly as in a Morning Sunrise per tancar la sessió d'avui. Demà més, bona nit.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Us convidem ara a sentir el concert per a piano i orquestra número 1 en re menor, opus 15 de Johannes Brahms. El sentim en la versió de Christian Zimmermann, piano, i l'Orquestra Filharmònica de Berlín, sota la direcció de Simon Rahl.

0: Sentíem el concert per a piano i orquestra número 1 en re menor opus 15 de Johannes Brahms en la versió de Christian Zimmermann, piano, i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigia Simon Rattle.
1: Catalunya Música.
2: En l'enregistrament que l'any 2004 va fer el Quartet de Barcelona, us proposem de sentir tot seguit el Quartet de Corda número 3 en mi bemoll major de Juan Crisóstomo de Arriaga.

0: Fins aquí els quatre moviments del quartet de corda número 3 en mi bemoll major de Juan Crisóstomo de Arriaga. El sentíem en la versió del Quartet de Barcelona.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Sentirem a continuació els dos moviments de què consta la Simfonia número 8 en si menor, Simfonia inacabada, d'Oig 759, que Franz Schubert va compondre l'any 1822. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Colònia, dirigida per Günter Wand.

0: Allegro moderato i Andante con moto són els dos moviments de què consta la sinfonia número 8 en si menor, sinfonia inacabada, d'Oig 759 de Franz Schubert. En sentíem la versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Colònia, dirigida per Günther Wand.
1: Catalunya Música.
2: A la sintonia de Catalunya Música us convidem a sentir el concert per a guitarra en La Major, opus 30, de Mauro Giuliani. L'interpreta Siegfried Behrend, com a solista de guitarra, amb l'acompanyament del conjunt i Musici.